vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 220.000.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.
4: Ah,

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts al Matina Codina, la ràdio en directe, l'emoció de matinar i de ser els primers en posar la primera pedra i començar a aixecar-ho tot plegat, sobretot els ànims, és el que intentarem posar fins a dalt de tot aquí al Matina Codina. Gràcies per acompanyar-nos, espero que estigueu molt bé i nosaltres fem efectiva la nostra missió de fer-te companyia en el moment que estiguis vivint ara mateix, plegant de treballar, sortint del llit, fent la primera dutxa fresqueta del matí amb aquesta xardor que fa, passejant el gos, anant cap al gimnàs, treballant, conduint, gràcies, de veritat. Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina, content de ser-hi, de veritat, i res, escolta'm, avui tenim un altre programasso d'entrada. Com sempre, repassar una mica la previsió meteorològica, hem d'explicar que ja ve, ja la tenim aquí, la traca final infernal, dia de la marmota, el mateix que ahir, sol, molta calor, alguna tempesta al sistema ibèric fregant les Terres de l'Ebre sense tempestes al Pirineu, i demà encara més calor, eh? Ahir sí que hi va haver alguns ruixats a la costa central de Barcelona, fins i tot hi va haver algun esclafit a la zona de l'Hospitalet, vents forts, d'això en parlarem d'aquí uns moments amb el nostre estimat Nil Ferrés. Anem ja amb el sumari de temes pel programa d'aquest dimarts 21 de juliol. Encara estem una mica lluny de la platja i de la tovallola, però divendres ja agafarem vacances i us explico que avui tindrem totes les reaccions i moments de la celebració del segon Mundial de la selecció espanyola, perquè ahir els jugadors de la Roja, de la Fuente, van aterrar a Madrid i van fer la tradicional rua pels carrers, les visites protocol·làries als caps d'estat i de govern i els habituals discursos davant de l'afició vermella a Cibeles. Ho escoltarem tot plegat i comentarem aquí al Matina Codina, perquè Déu-n'hi-do-ret, amb alguns moments de profunda vergonya aliena que es van produir sobre l'escenari de Cibeles, de jugadors i membres de l'estaf tècnic que anaven bastant engatadets. Val la pena dir-ho. A veure, més coses. I ara que ja ha passat el Mundial, precisament parlarem també amb una de les veus de l'independentisme català, el nostre Lluís Llach, per conèixer de ben a prop com ha viscut aquest triomf dels espanyols i com s'ho ha fet per aïllar-se de tot aquest mar de banderes i càntics de l'afició més pura i castissa del Toro d'Osborne. I com cada matí no se'ns escaparà cap tema potent de l'actualitat ni tampoc de les notícies més curioses i els grans virals del dia. Tindrem connexions amb els companys de la Meteo i del Trànsit, la Mar Puga i les seves recomanacions cinematogràfiques de l'estiu. I amb el d'avui, com deia, queden 4 programes per desaparèixer de l'emissora i us convidem a gaudir-nos al 100%, perquè ens trobem a faltar mútuament, per estar més desperts, més contents, més informats. I per riure pels descosits, sigueu benvinguts i benvingudes en aquesta edició 1099 del Matina Codina, que avui inaugurem amb una de les cançons de l'estiu que firma un francès, un DJ que jo admiro moltíssim, que es diu Ugel, i al costat de Solto presenta aquest jamaican Bam Bam 6 i 3. Bon dia, Catalunya!

0: portem molta estona parlant del Mundial, i és que han estat 38 dies seguits en futbol pràcticament cada dia, sumats als 10 mesos de la Lliga. I això vol dir que aquest ha estat un any de futbol i que avui hi ha persones que estan tristes, que no sabran què fer sense el futbol. Per exemple, és el cas del Guillermo de Terrassa. La història del Guillermo és una història de no superació que ens l'explica en el seu format habitual l'Alberto. Bon dia, Albert.
1: Hola, bon dia a tots.
2: Hola.
1: Avui anem fins a Terrassa per donar-li suport al Guillermo, un home que només parla de futbol. Després d'un Mundial apassionant, el Guillermo té un gran problema.
0: A veure.
1: Què faig aquesta nit?
2: Obre.
1: Aquest senyor està tan enganxat al futbol que la seva dona el va deixar perquè no parlava de cap altra cosa.
0: Ja és trist.
2: No la quería tanto.
1: L'Amparo, abans de separar-se, li va demanar que connectés més amb ella, que el necessitava, que li feia falta. A lo que el Guillermo li va dir que allò no era falta i que no l'havia ni tocat. El Guillermo, això del futbol, li ve de tota la vida. De petit, jugava a futbol. Sí. Adolescent, passava tot el dia jugant al FIFA online.
0: Online.
1: De gran, es va fer vigilant del Terrassa Futbol Club per poder veure entrenaments cada dia.
0: Mira, que poc ambiciós, no?
1: I ara, amb 63 anys, forma part de la penya barcelonista de Sabadell.
3: Però no és a Terrassa, ell? No entenc.
1: Sí, però és que la de la Terrassa el van fer fora per parlar massa de futbol.
3: Parlar massa?
1: Jo m'obria la penya cada dia de l'any per poder veure partits del Barça dels 90.
0: Oh, eh? I Lluís Canut, eh?
3: Mare de Déu.
1: El Guillermo va desintonitzar el 324 per posar Barça TV.
2: No, el 324 no!
3: No cal, si hi ha canals per tothom.
1: De fet, el nom de Guillermo se'l va autoimposar ell, perquè es deia Alfredo.
3: Es deia Alfredo?
2: Ah!
1: El va posar ell, la Guillermo, com a homenatge a Guillermo Amor. Què diràs tu amb la de jugadors que hi havia al Dream Team? A triar el de l'amor.
3: Home, sí.
2: I Alfredo Di Stéfano no li anava bé.
1: Clar, crec que no.
0: No, perquè era del Madrid.
1: Però avui la cosa es posa seriosa. Sense Mundial, sense Lliga, ni Champions, ni tan sols un trofeu d'aquests de Carranza, un d'aquests que fan a l'estiu, el Guillermo està completament desubicat i es planteja fins i tot posar-se una mica al programa de la Sonsoles.
2: No ho facis, Guillermo!
0: Pues serà fatal, eh?
1: Val a dir que el Guillermo és gilipollas.
3: No li faltis, pobre Alfredo.
1: Tampoc el fan tan tard, el programa de la Sonsoles.
2: Oh.
1: En Guillermo està patint per no trobar-se amb ningú a un ascensor. Perquè lo del Mundial ja ha quedat enrere i el tema del fitxatge del Julián Álvarez ja l'ha tocat massa.
3: Ui, pobre.
1: El Guillermo ara mateix en un ascensor és com posar un semàfor a la Vall d'Aran.
3: Això.
1: Què? No pinta res, eh?
2: No s'entenia gens.
0: Em deixem acabar, l'Albert, sisplau.
1: Els seus amics són els del bar, els de les cases d'apostes i els del mercat de Sant Antoni, que canvien cromos de panini.
0: No sabia que es feia el mercat de Sant Antoni, aquest intercanvi.
3: La gana.
1: Un autèntic desgraciat que sense futbol ha perdut el que el seu ídol portava a la samarreta. Amor.
0: Bé, com el Guillermo, molts altres casos de gent desemparada, de gent orfa. Després de tants mesos de futbol, ànims a tots.
4: Si ets una marmota, no pots escoltar la ràdio. Ets un animal. Matina Codina.

0: fidels a la tradició, aquesta hora del matí ens preocupem per saber quin és el titular d'impacte del dia, Sergi Ferrer.
1: Doncs heu de saber que el futbol té poders curatius.
2: Ah, sí?
1: Calleu.
3: Màfia de guàrdia.
1: M'encanta. Segons un estudi, els dies de grans partits de futbol, les urgències dels hospitals reben fins a un 35% menys de pacients.
2: Ah,
1: la casualitat.
3: Ostres.
1: Això ho diu un estudi de l'Hospital Negrín de les Palmes. La reducció encara és més bèstia en les consultes per dolències lleus. És a dir, quan ja és aquesta gent de... Ai, fa dies que em fa mal el...
0: Prioritats.
1: Ui, em fa mal el cap.
0: Primer és la roja, després la salut.
1: Ara, 44% baixen en el cas de dolències lleus.
3: Correcte.
1: I aquest fenomen ja se l'ha batejat, aquest et farà gràcia, Albert, ja veuràs. Se l'ha batejat aquest fenomen com a doctor futbol.
3: Doctor futbol. Mentida, se les inventen totes.
1: Sí, sí.
0: Per altra banda, dèiem l'altre dia que augmentaven també els infarts.
1: Però... Clar, això sí, és una urgència que...
0: Sí, aquesta sí que ja...
1: Enganxar ja a la sala de futbol,
0: Molt bé. No, és, aquest país és collonut. El futbol per davant de tot. Xavi Cazorla, quin és l'àudio viral del dia?
4: Un de la zona en què, un cop acabat el partit, van entrevistar aficionats que havien viscut el partit en directe d'Espanya al carrer, amb pantalles d'aquestes gegants, i van trobar un nano, un tal Juanma, que estava emocionat. En quan s'acosta a la càmera ja està plorant i suposo que el reporter li va fer mandra el moment emotiu, va dir, joder, ara ve el niñato aquest a espallar-me el moment emotiu, i va decidir convertir-ho en alegria i testosterona.
5: Sentimiento, hay lágrimas, como la tuya, ¿cómo te llamas?
6: Juanma.
5: Juanma, ¿qué se te ha pasado por la cabeza cuando ha pitado el árbitro? Te veo todavía con lágrimas, ¿ya ha pasado?
6: Mi abuelo.
5: ¿De quién te acuerdas?
6: De mi abuelo.
3: Abuelo,
6: joder. No puedo parar.
5: ¿Te acuerdas cuando veías los partidos con él?
6: Esto es muy grande.
5: Vamos, venga, vente arriba que somos campeones del mundo. Dile, ¡vamos!
1: Va, la merda la vi, cony, crida, vamos.
3: Se mariquita,
0: No ponerà a llorar un tio, joder. No, però a més, no hi ha res pitjor que et forcin a estar content quan tu en aquell moment
1: estàs emocionat
0: pensant
1: en... Conegut.
0: Sí.
1: Te rigues!
3: Deia els partits amb el seu pelut, amb l'avi, de cop i volta volen que s'animi, oi?
0: Ai, la testosterona de les celebracions, sempre present a les televisions d'Espanya.
7: Matina Codina, a

0: Per cert, si avui teniu previst anar de compres, evitaria anar al Zara, perquè avui s'esperen cues quilomètriques a molts establiments del Zara i ara la Mar Puga us explicarà quin és el motiu.
1: Quilomètriques. I és que un vestit que s'ha posat de moda a les xarxes socials, s'ha fet viral, és un vestit negre amb uns topos blancs, s'ha convertit en el gran fenomen de moda de l'estiu, provocant cues llargues a diverses botigues del Zara, i aquest vestit avui torna a estar a la botiga. Clar, ahir diumenge la botiga estava tancada, tothom està a les xarxes socials ansiós pel vestit, i avui s'espera que a les botigues puguis trigar hores en entrar. La peça ha despertat molt d'interès entre els clients pel disseny, l'estiu, i bàsicament ho dic jo perquè s'ha fet viral a les xarxes i punt. O sigui, no té més, perquè és un vestit,
0: és a dir,
1: estampat amb topos, un clàssic que torna i que no té molt més misteri.
0: Se n'havien exhaurit existències, no?
1: Sí.
0: I ara, diguem-ne, ja tornen a tenir el vestit al magatzem, i és per això que la gent perd el cul. Que llavors passa això, Marc, que a tu et deu fer molta ràbia, que és que vas a un esdeveniment i tothom porta la mateixa roba, perquè tots anem més o menys a comprar
1: un
0: lloc, no?
1: Com a mi això em passa poc, veus? Perquè jo sempre vaig una mica com em ve de gust. La meva mare sempre em deia de petita, em deia a vegades, això no està de moda, i li deia, i? A mi m'agrada.
0: I tu que l'has vist, el vestit aquest, què?
1: Aviam.
0: És xulo o no?
1: És mono.
0: És moni. Explica'ns una mica com és.
1: És que és de veritat, és de tirants, negre, així mitja curtet, o sigui, pel genoll, i amb topos blancs. És com un vestit una mica clàssic, no?
0: Però que fa festa. Fa festa i fa estiu.
1: Fa estiu. I això, evidentment, reflecteix clarament com les tendències actuals es poden estendre ràpidament gràcies a les xarxes. O sigui, que a partir d'una xarxa social a un influencer et posa de moda qualsevol cosa, sigui dels anys 20, 50 o actual, t'ho posa de moda i et fa cues al Zara. Per tant, avui veurem.
0: Veurem què passa. Culo veo, culo quiero.
1: Això mateix.
0: I amb la globalització tots anem vestits igual.
1: Estem atontats.
0: Una mica lamentable, però bueno.
2: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
3: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
2: Troba'ns cada matí a RAC 105.

0: sol.
1: Matina Codina Best Moment.
2: Un home molt despistat d'Argentona lamenta la derrota del seu poble a la Copa del Món.
3: Ens hem jugat prou bé, ha dit el tio.
2: L'àrbitre impedeix que hi hagi per segona vegada a la història un doblete de Torres a Nova York.
4: Hola.
2: Sabia que trigaríeu.
5: M'ha costat.
2: Sí, també m'ha costat la segona torre. Quin susto ha dit tothom. Joan Laporta anuncia que anirà de número 3 a les llistes de Vox Barcelona.
5: No!
2: Viva España, coño, ha dit el president.
4: Viva España, coño.
2: I un guionista de RAC 105 hagués agraït que el partit fos dissabte per no haver d'escriure el guió a les 12 de la nit. Quins són, hem dit tots els d'aquesta taula. I els incendis forestals tindran a partir d'ara una pausa d'hidratació.
5: Ah!
2: Molt bé. 3 minuts i tornem, ha dit el cap de bomber.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Emocionats, per recordar cançons tan potents com aquesta que unia el raper Timbaland amb la Katy Perry, la californiana, posant veu a If We Ever Meet Again. Mira, ens pensava que no ens tornaríem a veure amb el nostre... Hòstia, meteoròleg que tenim aquests dies. Ara mateix se m'acaba d'oblidar el nom, tio.
1: Nil Ferrés.
0: Nil Ferrés, tu pots creure? Que a més m'ha seguit a Instagram a les últimes hores. Bueno, portem un matí a Corcoll, El Nil Ferrés, que el tenim aquí per parlar una mica del temps, perquè... continua fent molta calor, Nil. Teòricament no ha de ploure, però ara comentàvem fora d'antena que ahir hi va haver unes tempestes molt difícils de pronosticar, que déu-n'hi-do, no sé si van deixar molts litres, però algunes imatges de ventoleres importants a la zona de l'àrea metropolitana.
1: Sí, sobretot el tema de l'esclafit que va afectar l'Hospitalet de Llobregat, que com bé sabeu, un esclafit és una baixada sobtada de l'aire d'una tempesta,
0: sí.
1: Que el que fa és, quan toca terra, es distribueix en totes direccions, i per tant, com que té associades ratxes molt fortes de vent, el que provoca doncs, és que caiguin arbres i que es produeixin aquestes destrosses que veiem ahir en imatges. De fet, els esclafits són molt difícils de predir i sobretot en aquesta època de l'any. Tenim un mar mediterrani molt escalfat i tot això el que genera és doncs, tota aquesta energia que fa que creixin aquestes tempestes de sopa.
0: Però són conseqüències d'aquestes calorades que hem tingut, no? Hi ha un caldo de cultiu aquí, un xup-xup que va fent i que pot desembocar en situacions com aquestes de tempestes fortes. Això pot tornar a passar avui, Nil, o no?
1: Avui hi ha la possibilitat de que hi hagin tronades, algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu Oriental. De tota manera, no esperaríem el que va succeir ahir a línia de costa.
0: I, per tant, quin dia ens espera així grans trets? Caloreta, també?
1: Per tant, avui calor. Sí. La calor s'intensifica una mica més que ahir. De fet, podem tornar a arribar a aquests valors de 41 graus a diversos punts de Ponent, al voltant de 40 graus a l'interior de l'Ebre i també a la conca de Tremp. Tot plegat en un dia que tornarà a ser assolellat majoritàriament, amb pols en suspensió, que sí. Això farà doncs, que veiem el cel una mica emblanquinat. De cara a la tarda, el que dèiem, aquests ruixats al Pirineu, Prepirineu Oriental.
0: Doncs, escolta'm, un estiu que, de moment, està donant moltíssima guerra, no?, i
1: exacte.
0: Toca seguir-se refrescant com un pugui, no? I allò que dèiem ahir, suposo que així a llarg termini no es veu un canvi substancial, no?, que porti un ambient més refrescat.
1: Avui sembla que de cara al cap de setmana sí que sí. La temperatura pot baixar una miqueta més i caldrà esperar-ho a veure si podem tenir algunes precipitacions.
0: Molt bé, doncs ho farem tot com puguem. Nil Ferrés, moltíssimes gràcies. I ara escoltem el ventilador, que aquests dies va a tota pastilla la majoria de llars i d'oficines catalanes. Banda Neon, Búhos i Mon DJ amb una de les cançons de l'estiu en

melòdica, divertida, molt happy, aquí la Taylor Swift, des del seu últim treball discogràfic, que es diu Life of a Showgirl, el senzill Opalite. Passant 5 minuts gairebé de 6:45 del matí, estem arrencant dia, dimarts 21 de juliol del 2026, un dia marcat, sens dubte, a aquesta hora, per la celebració del Mundial de la selecció espanyola a Madrid. Ahir van aterrar a Barajas i la Copa del Món va tornar, diguem-ne, a l'estat espanyol. Després de la victòria a Nova York, en un primer acte institucional, els Reis d'Espanya els van rebre a Zarzuela. Després van anar cap a Moncloa, on van començar el recorregut en autobús que va acabar a la plaça de Cibeles amb un acte de final, de celebració, que ha deixat moments bastant pertorbadors, que repassarem el programa d'avui aquí al Matí de Codina. I també hi va haver actuacions com la d'Aitana, que va cantar Superestrella. Amb els jugadors bojos de fons saltant i celebrant la segona Copa del Món. També van actuar Arde Bogotá, Ana Mena, Lola Índigo i Viva Suècia. Per cert, que el registre de sismògrafs catalans va registrar vibracions del terra provocades per la celebració simultània del gol de Ferran Torres durant els primers minuts de la pròrroga. Aquest és un altre dels temes que comentarem avui al Matina Codina, perquè n'hi ha per llogar-hi cadires. I la final ha fet créixer les reproduccions d'algunes cançons vinculades al partit. Aquí a l'estat espanyol, per exemple, va sonar molt La Roja Baila de l'Eurocopa 2016. Que es va disparar un 23.000%. I també la cançó Champions de I Show Speed, més d'un 2.900%. Per tant, el títol de La Roja també ha tingut unes conseqüències en les reproduccions musicals. La gent està boja amb aquests himnes que us acabo d'explicar. I Instagram esbiaixa la percepció de com ha de ser una bona mare. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra ha identificat que donar el pit en lloc de l'Iberó està més ben vist. I Marvel ha estrenat el primer tràiler de Vengadores Doomsday, l'última pel·lícula de la saga que arribarà als cinemes a finals d'any, i Netflix reconeix que aquest any ha fet servir la intel·ligència artificial en 300 produccions del seu catàleg. Déu-n'hi-do, eh? La IA cada vegada més present i no ho notem. Aquest és el problema. Aquest és el problema. Pel que fa a la qüestió musical, heu de saber que Gente de Zona actua al Palau de Pedralbes avui, i també Judith Hill al Bars Festival de Barcelona, així com 660 Razzmatazz. I ja per acabar, explicarem que Brussel·les ha multat AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals. Aquest serà un altre dels temes que avui passarà pel Matina Codina. Passant 7 minuts de 6:45, escoltem David Guetta i de seguida les efemèrides, un primer cop d'ull a les carreteres i també el repàs habitual al Zodíac, per saber si avui tindrem sort, que ens la mereixem, que som molt pancaires, tots plegats. Vam un...

0: artificial.
1: Matina, codina.
0: Un programa fet per persones de carn i ossos.
1: Felicitats pel programa.
2: Rec 105 Barcelona.
3: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
4: Aquadis Ponés, Aquadis Ponés.
5: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balisc Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balisc Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balisc i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalisc.com. Aquest estiu viu el Balisc Camp, l'aventura de navegar.
7: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
8: Xarxa Hyundai de Barcelona.
9: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
10: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
11: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
12: Propera parada, plaça Lesseps.
13: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
0: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
14: Alto, guapo, simpático y con dinero.

0: de Sant. Jo crec que és més aviat al revés, eh? Nosaltres no perseguim el sol, sinó que el sol ens persegueix a nosaltres en aquesta calor que està fent els últims dies. Quin estiu, Mar Puga, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: D'onades de calor que se succeeixen una darrere l'altra, eh? Semblem ja guioza, semblem pollastres a l'ast. Benvinguda al programa, Mar.
1: Benvinguda, moltes gràcies, què tal? 4 dies i marxem, eh? Això és molt heavy.
0: Comptant el d'avui.
1: Molt heavy.
0: En tens moltes ganes o no?
1: Mira, no en tenia, però ara ja sí. Ara ja és allò, sí, tinc ganes de desconnectar un mes de Barcelona, de la feina, d'estar, sí, de descansar. Deixem-ho aquí.
0: És que és important, eh?
1: Ho necessito.
0: Per estar bé, és a dir, per tornar a començar abans un s'ha d'aturar. No, i a més sí. Té moltes coses bones a l'estiu i les vacances.
1: Sí, moltes. Em vaig plantejar, tu això no ho saps, treballar, aquest estiu. Quasi, què? No.
0: De què?
1: De coses que no. Que no.
0: Aquest estàs fent l'interessant ara.
1: No.
0: Això ens ho ha dit el Toni Clapés moltes vegades. No podem deixar les coses a mitges.
1: Teniu tota la raó. No, perquè em vaig plantejar. I sí, faig altres coses, tal, i no... Però no, crec que és molt important per tothom descansar i tenir un temps de no fer res, cosa que a tu i a mi ens agobia molt. Perquè a tu també et passa això, de tu necessitem rutina.
0: És que jo no paro del tot.
1: Ja, és que tu no pares, tu no deixes de treballar.
0: Escolta, 11 minuts i les 7 del matí, un dia més amb la Mar Puga, repassem les efemèrides i commemoracions perquè tingueu una mica de context històric d'aquest 21 de julio.
1: Vinga, començarem escoltant un soroll que ens molesta bastant sovint. Aquest, el de les obres. I és que el 1921 va ser un 21 de juliol que van començar les obres al Gran Metro de Barcelona. Sí.
0: I no s'aturen, eh? I
1: no
0: aquí, s'aturen. Aquí sota tenim també les del ferrocarril.
1: Sí, ja estem...
0: Tenim l'asfalt potes en l'aire.
1: Molt heavy. Estem escoltant Guns N' Roses i és que el 1987 publicaven el seu àlbum Appetite for Destruction.
0: Tremendo hit el Welcome to the Jungle, que podria ser l'eslògan d'aquest programa.
1: Home,
0: perquè
1: és
0: una selva, tu.
1: I el 2023 va ser aquell famós estiu on només anàvem al cinema a veure pel·lícules que es van fer molt famoses perquè s'estrenaven tant Oppenheimer com Barbie.
0: Ui, va ser una competició taquillera.
1: Molt heavy.
0: Sí, sí. Doncs no n'he vist cap de les dues, que ho sàpigues, eh?
1: Jo he vist Barbie i Oppenheimer no. Vinga, i escoltem Perra, perquè avui és el Dia Mundial del Gos. Ernest, no sé tu, els gossos, què tal?
0: Home, jo soc molt, molt fan dels gossos. Soc d'aquests que creu que són millors que moltes persones.
1: Sí, això diuen.
0: Una gran capacitat de connectar amb l'ànima dels cans, jo, i n'he tingut un, en l'Emi, en el descansi, un Golden Retriever preciós, i moltes vegades m'he plantejat tornar-ne a tenir, però clar, amb un pis de 70 metres quadrats,
1: ja.
0: Amb la meva agenda, doncs
1: no
0: que, crec que és una decisió molt encertada continuar sense PRT.
1: I una cançó d'estiu acompanya un bon àpat d'estiu. I és que avui és el Dia Mundial del Gaspatxo. Aquest menjar tan estiuenc, tan fresc.
0: Top vendes, eh?
1: Top vendes, ara és l'època.
0: I... Gaspatxo, tu, salmorejo, aquestes coses.
1: Salmorejo no, perquè a mi el pa així com remullat no m'agrada. Però el gaspatxo, gaspatxo... Bueno, m'encanta.
0: És nutritiu, és nutritiu.
1: Sí.
0: Jo el que no suporto són les sopes aquestes de meló o la sopa de síndria. Això.
1: No, ho i a mi tampoc m'acaben.
0: Ho trobo forçat. Trobo forçat i a més no.
1: Vol copiar-ho.
0: No m'atipa. Un tio... No.
1: Ja.
0: Un tio amb la meva corpulència necessito una mica més de xitxa. Vinga, aniversaris. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, avui un futbolista, el Haaland, fa 26 anys. Home, és gros.
0: Dels noms propis del Mundial.
1: Vinga,
0: qui més?
1: També el Romeo Santos en fa 45, el Jordi Évole en fa 52, i acabarem amb el cantant de Pimpinela. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Ara l'escoltem. Jamás te pude comprender. Joaquín Galán, avui fa 71 anys, i quins tamacles ens han de
0: fer. Sí, quantes vegades la gent al menjador de casa seva amb dos pals d'escombra ha interpretat aquesta cançó de despit. La Rosalía es pensa que va ser la primera i no.
1: Ja, i no.
0: Escolta'm, i el hit per sortir del llit, quin és avui, Mar?
1: Avui és molt mono. Avui vull que descobriu una cançoneta d'estiu molt mona que fa un anyet que va sortir. La canta l'Àlex Pérez i segur que us enamora. La pots anar posant, escolteu? Home, es diu Amor d'estiu. I és que, Ernest, qui no vol un amor d'estiu? Jo aquest any el vull. Per això avui escoltem aquesta cançó.

0: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
1: T'has cansat avui de fer el Zodiac, eh?
2: No m'he cansat, però estem dient el que diem sempre. Sí. Per tant, bueno, m'he ratllat.
1: Vinga, a buscar un trèvol de quatre fulles i tornem de seguida amb tot l'equip del programa.
3: Matina Codina!
4: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
8: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
8: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 900-903-743.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser el...
13: 8973-08973.
12: Sèrie...
13: 44044.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: A RAC 105. Estàs

0: Una melodia, una banda sonora que acompanya perfectament la nit tòrrida oci que hem viscut a moltes zones del litoral de Catalunya. Passó militat a les 7 del matí, estem arrencant hora i, com aquell qui diu, programa aquí al Matina Codina RAC 105 amb els sospitosos habituals, gent que té moltes ganes de fotre el cap de vacances ja. Repassem alineacions titulars. Sergi Ferrer, molt bon dia.
1: Bon dia, Ernest.
0: Com estàs, company?
1: Trist perquè no has fet allò del... Avui és 21 de...
0: Ah, de què? De...
2: Julio!
1: Ara sí, ara ja hi som tots.
2: Julio!
3: Molt bé.
0: Per cert, Julio, que ja sabeu que és una cançó de, és un fragment de l'Uptown Funk de Bruno Mars.
1: Sí.
0: I també em recorda molt a Julio Iglesias, que ahir va ser protagonista, malauradament, a la celebració de la Copa del Món d'Espanya, eh? Es van cantar diverses cançons de Julio Iglesias, separant l'artista de l'obra, diguem.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. No sé, sí.
1: Aquest any sembla que sigui l'any internacional de la Marpuga.
4: Sí, no, aquest
1: tot
4: any és el meu any, eh?
1: De cara.
4: De fet, estic en el meu prime absolut gràcies a tot el que ha anat venint, saps? Sí. Durant l'any. Jo venia de la misèria i he acabat aquí.
0: Bueno, és el que t'he passat pel Matina Codina. Bon dia, Lillo.
5: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Com estàs, estimat? Bé,
5: bé, bé, bé, bé. De dimarts.
0: Com ho portes?
5: De dimarts, de dimarts. A mi, el pitjor dia de la setmana per mi és el dimarts.
4: Ah, sí?
5: Tothom diu que és el dilluns, però jo el dilluns, no sé, vens del cap de setmana, bueno, sí, assumeixes que dons poc, però el dimarts és quan, pam, quan noto el cop del dilluns.
4: Sí,
5: sí, sempre
0: però no ha passat, no hi ha hagut res,
5: no
0: hi ha hagut algun punt d'inflexió, algun canvi a la teva vida.
5: No, és la cosa meva personal. Oh. El meu pitjor dia, per mi, és el dimarts.
1: Seria mores.
0: Fa cara de concentrat el Xavi Cazorla, bon dia.
6: Hola, no, estic aquí arrossegant uns arxius del portàtil.
7: Ah, molt bé, última hora.
4: He concentrat.
6: No, última hora no, són coses meves, no és... No es vagi el Timora, que també.
0: Quina mena d'arxius estàs arrossegant, marrano?
6: Tinc totes les pífies aquí en diverses carpetes i les estic arrossegant, les que ja he fet i les que no.
4: Que trapella!
7: Tant sí que era de feina.
1: La gent quan ens pregunta tot això, és per guió o improvisat? Home,
0: crec
1: això, per exemple,
0: crec que això és improvisat. Crec que això es nota que no. I és més, a mi m'està demanant ja Infopuga.
4: No, és que jo fa estona que vull parlar de la Margaret Press.
0: Home. Margaret 3.
4: Margaret Press.
0: On està la 2?
4: Amb P de Pamplona.
0: Ah.
4: 3.
1: L'ha agafat ara.
4: Sí, no. Vaig super tard. És una dona que treballava d'informàtica, ¿vale? Llavors, és una senyora gran que es va jubilar i va començar a dedicar temps a una de les seves aficions, que era investigar arbres genealògics.
1: Oh,
4: sí, que és allò, per si algú que ens escolta no sap...
0: No és una planta, no.
4: Que és buscar informació sobre les famílies i els avantpassats, no?
0: Sí.
4: El cas és que aquesta senyora un dia va llegir una
0: novel·la... Crec que la nostra audiència té bastant nivell, en general.
4: No, perquè a vegades ens escolta gent que no sap segons què i jo ho explico perquè ho entenc.
1: Hi ha una persona en aquest estudi, no diré qui, que diu arbre genealògic.
6: Crec que sóc jo.
1: Sí, sí. Que...
4: Ah, dic, jo ho he dit.
1: No, és el Cazorla.
4: A veure, digue-ho.
6: El braç genealògic, que així és més gran.
0: Vull veure com ho escrius, això.
4: És més xulo. El cas és que aquesta senyora que vol estudiar arbres genealògics un dia va llegir una novel·la sobre una dona que havia aparegut morta feia molts anys i ningú la podia identificar. I va dir, ostres, quina pena, no?
1: Oh.
4: Clar, anem a investigar els ADNs de tothom i tal. Total, que en principi ningú va confiar en la idea. Va dir, si tu posa't a investigar que no tindràs èxit. Doncs... Va tenir èxit perquè, sí, va trobar una senyora que va dir jo amb tu faig aquest projecte d'ADNs, va. I van crear el projecte DNA2, que és una organització formada per voluntaris que estudien arbres genealògics.
5: Esto es FIFA, ¿no?
4: Total, que van, ara aquesta gent es dedica a investigar els avantpassats de tothom i gràcies a això han aconseguit descobrir, per exemple, un cas d'un senyor.
6: Seria la part, sí que seria manipulant.
4: No sé, vinc tonta. Un cas d'un home que havia viscut amb una identitat falsa feia molts anys, estava mort, sí, i gràcies a elles doncs, van descobrir el seu nom, que era el Robert Ivan Nichols. Uah. El cas és que aquest projecte es dedica a persones mortes.
0: És molt embolicada, aquesta notícia.
4: No.
0: Però fem-ho fàcil.
4: Que és fàcil, que aquesta senyora investiga gent morta que no té identitat i gràcies a aquest projecte, doncs ara estan descobrint els avantpassats de les persones.
0: No em pot quedar més lluny la identitat d'aquest home.
6: És molt interessant.
0: A més, a mi el meu col·lega em diu, anem a investigar ADN i li dic, però què t'has fumat? Podem anar a fer una cervesa?
4: És el que li van dir a la Margaret, però ara hem vist que no, que gràcies a ella, és de les úniques persones que es dedica a
0: això. A mi aquesta tia em ve a investigar l'arbre genealògic i l'envio de cop a Pequín.
1: Ara, pots tornar a dir el nom del projecte, com ho has dit?
4: Què l'he dit, malament,
1: The
4: no?
1: End.
4: The End. DNA2.
1: It's in the game.

0: lleugereta, melòdica, però no per això menys bestial. És la gran Ariana Grande amb Into You, una cançó que ha portat bons records al Sergi Ferrer. Ell mateix ha explicat que era quan aquesta cançó era feliç, la qual cosa ens fa tristos. Això a nosaltres, sí, perquè dur. Representa que ara mateix ja no ets tan feliç.
1: No, o sigui, sóc feliç, sóc el més feliç possible en consonància amb l'edat que tinc i la vida que porto.
2: Eres triste, nadie te quiere.
1: Que no és verdad, que me quieren dos o tres persones.
3: És tot lo feliç que pot ser.
1: Sí, però és que quan...
0: Què enyores del passat? Què enyores?
1: Amb 23, 24 anys, que tens energia, estàs en plenitud física i mental, dorms una hora al dia i t'és igual, i el dia següent te'n vas a jugar a futbol sala.
3: Depèn, d'aquí.
2: Tienes el pito torcido desde el primer día.
1: No, porque lo tenía mucho menos torcido.
4: ¿De qué hablas si tienes la mentalidad de un niño de 3 años?
1: Veus per què no soc feliç?
5: Condis t'ofereix aquesta secció.
6: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
1: Ai, que forla.
0: Passen 9 minuts de les 7 del matí. Hem d'anar cap a Cibeles, Xavi.
7: Sí, perquè ahir es van fer totes les celebracions aquestes de la Roja, del Mundial i tal i qual. I bueno, va passar allò que doncs donen pas als jugadors a l'escenari i en un moment donat va sortir el seleccionador Luis de la Fuente.
0: Ai, home!
7: Val? Ahir anava marcant bastant de braç, ha dit, té un braç important aquest tio, tot el dia fent press banca.
4: Sí, senyor.
7: I Luis de la Fuente, què passa? Que després de la rua pels carrers de Madrid pot ser que sortís un pèl ebri.
8: Capitán de un velero que no tiene mar. Soy Quijote que se piden buscando un lugar. Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad.
7: ¡Ole!
0: Jo crec que ja n'hi ha prou.
7: Per si algú dubta, no és el karaoke, és ell cantant, és que ho fa igual, realment.
9: Sempre m'ha agradat molt alguna Fuente. Sempre
0: fet... És el de la Fuente. Mira, tant de bo vingui la FIFA, jo crec que s'hauria de tenir en compte la celebració de la selecció campiona i retirar el títol si la celebració, per exemple, és molt ridícula.
1: M'encantaria que els hi traguessin el títol, ara.
3: Però aquest senyor, perquè és famós, llavors la gent el grava i tal, però vosaltres de festa, també canteu, saps?
0: Sí, però, perdona, jo quan vaig de festa no m'està mirant tot l'estat espanyol, m'entens?
3: I no
0: hi ha criatura. És que, a més, jo he vist la realització d'aquesta actuació i a primera fila tens pares amb nens de 4 anys sobre les espatlles que dius, bueno, estan presenciant aquest moment, es pensen que celebrar és això, no?
7: Ja, però hi pots dir, són tontos, són futbolistes, carinyo. Sí.
0: Què més, Cazorla?
7: Doncs deies-ho de fer el ridícul, van sortir després també els jugadors, Cucurella se come una paella, molt bé, però un altre dels moments tensos, pels que miraven això des de casa, va ser quan va sortir Pedro Porro, i amb un micròfon a la mà, no millora gaire el nivell de Luis de la Fuente, va intentar cantar un rap que jo desconec bastant qui és, i va quedar estrany. No.

0: ¡Ay, escucho Madrid! Y sin remordimiento, le meto el alma a ti y gano un hambre para hacer nuestro cuerpo.
1: Sí,
0: madre.
2: Bueno, un whisky a dormir. Uah.
3: No, el whisky em sembla que ja el portava.
4: Sí que el portava.
5: L'has deixat estona, lladre?
4: És que valia la pena. El tio és allò que se sap, la tornada de la cançó.
3: Sí.
4: Això de sin remordimiento pa Madrid, això s'ho sap, però tota la parada...
3: Era Pedro Porro, no?
4: Sí.
3: Ah, ja està tot dit. Sí, sí. L'acudit es fa sol.
2: Bueno, però l'original de qui era? Parecía Arevalo.
6: Era el barrio.
4: És el barrio.
6: Los fuimos pa Madrid.
7: El barrio.
8: Molt, Sergi.
6: Sí, no, la teva influència al final va fent efecte.
4: Molt bé.
3: Tot i que la cançó del Mundial, recordem que està no parat de sonar tampoc, és el Nueva Yol de Bad Bunny, que estan pesadíssim, que l'estan posant cada dos per tres. Acabem, Cazorla.
4: Sí, anem amb l'atenció, perquè relacionat amb tot aquest tema hi ha un vídeo que s'ha fet molt viral, val? Hi ha uns passatgers que estan viatjant en un avió en el moment en què finalitza la final del Mundial i el pilot espanyol, perquè és una companyia espanyola, els informa de qui ha estat el guanyador de la final del Mundial.
3: Sí.
4: I clar, fa una introducció que fa creure a la gent...
3: Sí, el problema...
4: Que tots són argentins.
3: Ara.
4: Ah. Els de l'avió els fa creure que potser ha guanyat Argentina i estàs ferm a l'eufòria a l'avió.
3: No. Tremendo troll.
4: Sí, i clar, hi ha un moment en què els ha de dir no, que era broma. Així ho explicaven a Ràdio Mitre, on li envien uns certs records amistosos al pilot.
9: Miren, este hijo de su madre, piloto de un avión... Piloto español de un avión viajando lleno de argentinos el avión hizo esto. Ponen.
10: Normal que ha sido un partido muy disputado hasta el final, dos prórrogas incluidas. Los dos equipos lo han dado todo. Pero la final de un mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno.
11: Mucho, papá.
10: Desde aquí queríamos dar la enhorabuena. Pero es el compadre de argentino.
9: Ahí el tipo anuncia que ganó Argentina.
12: ¿Qué se hace cuando se baja del avión?
9: Yo lo espero en la puerta. Tremendo hijo de puta.
6: Troll. Ah, potser la frase era darle la enhorabuena al equipo argentino por un merecido segundo puesto.
4: Que lo han hecho muy bien.
6: Un mundial muy disputado, però com no callen els argentins...
13: Que bon dia, Catalunya.
3: Home, Jordi Bastián.
13: Dimarts, 21 de juliol, ole, ole, ole.
3: Estàs de vacances, tu.
13: Sí, per això, però és que no puc dormir, fot una calor de Déu. Ah. Com pot ser que tot ningú de l'avió sabés el que ha passat? I el pilot sí, però vull dir això del món.
3: A veure, perquè quan estàs a l'estratosfera o no sé quin collons de capa de l'atmosfera viatja un avió, doncs no hi ha cobertura, xato.
4: Ja, però a ell torre de control, torre de control.
6: Exacte, ha ganado España, cambio.
4: Ja. Gol de Ferran, gol del tiburón.
3: I vull dir, tenen pantalles on es poden comunicar, enviar missatges.
6: Sí, potser sí que has adormit.
3: Que t'ho hagi d'explicar jo, tu.
4: El teletext, potser tenen teletext.
13: Que estan escoltant la ràdio, potser jo crec que és la ràdio. Visca la ràdio, deu haver escoltat a través de RAC1.
6: A cope!
3: Peu a terra, que ja és dimarts 21 de juliol. Cazorla, moltes gràcies.
4: Oh, tu, adéu.
3: Anem a Condis, què voleu, un cruzanet?
14: Vinga, visca el xocolata.
15: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
16: Matina Codina. Una festa cada matí amb l'Ernest Codina.
17: Matina Codina.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
20: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
19: A més, té un 98% de carn.
20: És natural que es noti, oi?
19: Doncs sí, natural.
20: Argal Bon Natura.
5: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
8: El que he dit?
11: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
8: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé. Ocasión
21: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
24: 28 de desembre del 1953.
23: I el número de la sort, el
24: 5.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: Matina Codina.
25: La meitat de Catalunya ja ens escolta a nosaltres. I l'altra meitat no té criteri.
16: Matina Codina amb Ernest Codina.

0: Una altra d'aquelles cançons per cantar amb eufòria a un karaoke, original de Scott McKenzie, en versió del DJ francès Sound of Legend San Francisco.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Volíem felicitar la Mari, que en fa 47 i és una gran oient del Matina Codina, que ens escolta els Ferrocates des de Sant Boi de Llobregat fins a la feina a Barcelona. Quina llàstima, perquè la volíem felicitar de part de les seves germanes. I ara provarem una cosa, que és obrir línies. El 902-47-705. Us he de dir que estem... Doncs mira, sí, el que passa que em sona la línia 2.
2: Sona aquí, mira, fixa't.
0: Sí, un segon, perquè ara això... Espera, que... És que m'entra per la línia 2 i l'he d'activar, un segon,
3: Estan trucant, Ernest.
0: I ja ho sé.
4: És la mentida del Graham Bell, el que va arribar a aconseguir,
3: Té un to molt maco, aquest telèfon.
0: Sí, aneu comentant coses que jo...
5: Sí, anem alimentant l'antena, què?
6: Que xulo.
5: Què tal, tu,
6: el telèfon.
3: Què, però?
6: Bé, jo a mi m'agrada que em truquin, més que m'envien un WhatsApp.
5: Us en recordeu quan trucàvem pel fixe i no sabies qui era a l'altra banda?
3: Si posava el pare de la noia que t'agradava,
5: Ai, que xulo.
3: I li havies de dir, hola, que hi ha l'Anna.
4: Sí, m'agradava fer el dels iogurts. Tu fes un iogurt i un altre. I li poses un...
0: Ho tinc, espera't,
5: Sí? I què fas? T'ho fiques pel cul, un iogurt.
4: I s'escolta l'altra persona.
5: No s'escolta, això no ha funcionat mai.
3: Encara truca la gent,
0: Silenci. Hola, bon dia. Hola? Va, no hi ha ningú.
5: És bona. Jo tenia dos iogurts.
0: Sí? Espera't. Hola, bon dia. No. Intentem... marqueu el 902-47-705, intento passar la trucada i, si no, quedarà desert. És que estem fent el programa des d'un estudi nou i encara hi ha algunes coses que...
6: No ho havíem dit.
0: Des de l'estudi 2 d'aquesta casa, que és nou, és fantàstic, és meravellós. Tenim càmeres de vídeo, una pantalla gegant, una il·luminació extraordinària.
4: Vols que provi de tornar a trucar a la Mari?
0: No sigui que... Torno a provar molt ràpidament i si no, hi haurà rebot al 902-47-705. T'acabo d'alliberar la línia 1. Va, aviam.
5: Doncs jo agafava un iogurt i la meva germana agafava l'altre. Pel pati interior passàvem un fil i no ha funcionat mai.
6: No, és que crec que no funciona.
5: No, clar que no funciona, però tots veiem els dibuixos aquests de la banda del pati.
0: Bueno, escolta, no hi ha hagut sort. Me'ls quedo jo, els 50 euros, que crec que després de tota una temporada regalant-los, potser és el que necessito i el que em mereixo. Per què negar-ho?
1: Hem comprat un matalàs nou d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè som fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
0: Interiors. Calla, calla, que al final sí que he aconseguit passar una trucada. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia, hòstia, vaya potra.
3: Vale, família.
0: Bueno, molt bé, ja està, ja sé com va això. Com et dius?
7: David.
0: Des d'on truques, David?
7: Des de Premià de Mar.
0: Molt bé, veig que encara ets un currante d'aquests que aguanta estoicament abans de les vacances, o ja les has fet tu, David?
7: No, estic esperant que arribi el dia 7 d'agost per poder-les fer.
0: Molt bé, quantes setmanes fas?
7: Què vols dir, quantes setmanes?
0: Bueno, quantes setmanes de vacances tens, company?
7: Tinc 3 només. Ojalà en tingués un mes sencer, però és el que m'ha tocat.
0: Vale.
7: 3 setmanetes. Escolta,
0: he llegit que avui hi ha hagut nit tòrrida a la zona del litoral. Com has dormit, David?
8: Correcte.
0: Com ho portes?
7: Doncs amb el ventilador, amorrat el ventilador. Així com es dorm al Maresme.
6: Sí, és que si no, no pots dormir.
3: Hola.
0: Molt bé. Doncs escolta, per tu aquests 50 euros, gràcies per escoltar el Matina Codina i per ser oient fidel del programa, té la seva compensació. 50 eurets per tu, entesos?
8: No pengis.
7: Genial. Una cosa, puc saludar?
0: Sí, home,
7: saludo la Montse i el Gavi, que són de Diables, de Premià, que sempre em diuen que escolten el programa i que m'han sentit algun cop que he enviat algun missatge.
3: Olé.
7: Doncs amb ells te'ls puc saludar, però saludat quedes.
3: Molt bé.
0: Perfecte, David, no et cremis, no et cremis, amb els diables. Adéu, guapo, adéu.
7: Adéu, que vagi molt bé, merci.
0: No pengis.

0: ritme hipnòtic, enèrgic de la Shakira des de la banda sonora de la pel·lícula Zootrópolis 2, una dona que porta sort a la selecció espanyola, perquè recordem que el Mundial del 2010 va fer el Waka Waka i va guanyar la Copa del Món, i aquest any amb el Dai Dai, doncs una mica más de lo mismo. Dos minuts i mig i dos quarts de vuit. Pesada, sí, però escolta, més el que hi ha. Bon dia, Nil Ferrés.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Ara sí, bon dia, Nil Ferrés.
2: Bon dia.
3: Ara.
4: El Nil.
0: Vinga, parlem d'un dels grans temes de l'actualitat, que és aquesta calor. Ahir a la tarda hi va haver uns ruixats que em deies abans que van aparèixer com dos bolets a la costa central, no? I que van deixar alguns litres, no?
2: Sí, sí, es van a més anar desplaçant pel litoral, prelitoral tarragoní i barceloní, i a més anaven acompanyats de ventades fortes, i això el que va fer és que es provoqués aquest esclafit que veiem ahir a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat.
5: Perdona, això no ho veu dir en el temps.
0: Que ja t'ha dit que això són... deies abans que és producte de la temperatura de l'aigua del mar, no? Que això no es pot preveure. Cap model ho deia, no, Nil?
2: Exacte, cap model ens ho preveia. Són aquestes tempestes que creixen sobtadament amb aquesta convecció extrema que hi ha ara a causa d'aquestes temperatures elevades de l'aigua del mar i també de la temperatura de l'atmosfera. I precisament el que es va produir, que és aquest esclafit, és una baixada sobtada de l'aire des d'una tempesta. És aire molt fred, que pesa molt, baixa sobtadament cap al terra i en impactar amb el terra es distribueix en totes direccions.
0: Gairebé s'emporta a l'Hospitalet de Llobregat sencera.
3: No hagués passat res, tampoc.
2: Fixeu-vos que hi van haver registres de gairebé 100 km per hora en alguns punts. Per tant, és vent molt intens, molt sobtat.
5: Jo, perdona, i no és un tema en contra teu, vull dir, ho faig extens a tots els meteoròlegs. Si hi ha fenòmens que no podem preveure, com acabes de dir...
0: Quin és el
3: ara, problema? Per què et paguem?
5: Ara, per què fotem el temps?
2: Tot val a dir que una estona abans no sí que el servei
5: no
2: meteorològic...
5: Estàs aixecant el dit.
2: Sí que el Servei Meteorològic de Catalunya va emetre un avís d'intensitat.
4: I tant, com va fer.
2: I a més, que va dir que es podien preveure.
6: Perquè no es fumiga ni tot es canvia la tendència al fumigar.
3: Ah, mira, aquí tens raó. Ara sí.
0: Per tant, avui continua la calor i teòricament no s'han de repetir aquests ruixats, no?
2: Exacte. Avui continua la calor, valors que poden arribar als 41 graus a Ponent, 40 a l'interior de la Conca de Tremp. Per tant,
3: 41 ha dit i a Ponent.
2: Exacte. I, a més, al llarg de la tarda també es poden produir alguns ruixats, algunes tronades al Pirineu, Prepirineu Oriental.
0: Ho seguirem, Nil, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Molta gent està de vacances, però diguem-ne que els problemes a Rodalies no descansen. De fet, poso la Conca de Jalisco perquè per mi això és signe total de normalitat. Pep Tormús, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Comencem explicant això, que hi ha problemes de nova Rodalies, amb la qual cosa, doncs, bueno, és com un dia normal.
7: Sí, no? Tornem-hi. Des de primera hora del matí hi ha una quinzena d'estacions sense servei per un robatori de cable de coure. No circulen trens entre Lleida i la Plana, Picamoixons, a Valls, i Renfe ha habilitat autobusos per fer el trajecte per carretera. De moment no hi ha previsió de quan estarà resolt el problema.
4: Vale, yo soy español.
5: Ahí está, Manolo.
4: Claro que sí.
3: Tothom al carrer.
7: A Madrid, dos dels imputats principals del cas Plus Ultra situen José Luis Rodríguez Zapatero al centre de la trama corrupta per rescatar aquesta aerolínia entre el 2020 i el 2021. Asseguren que va cobrar més de mig milió d'euros de comissió. Un d'ells, Julio Martínez, declara avui aquest matí a l'Audiència Nacional.
8: Una bona comissió, 500.000 eurets?
7: Mig milió.
8: Està bé, està bé.
7: A Guadalajara, l'incendi de Mierla ja ha cremat unes 26.000 hectàrees. És el mateix que s'havia cremat en tot l'any passat a tot l'estat espanyol per aquestes dates. No hi ha ferits, però les flames ja han obligat a desallotjar una trentena de pobles de la serra nord de Guadalajara. I acabem explicant que AliExpress ha anunciat que recorrerà la multa de 550 milions d'euros que li ha imposat la Comissió Europea. L'organisme europeu ha sancionat l'empresa xinesa que venia productes il·legals i perillosos sense cap mena de control. Tipus. Eren, sobretot, joguines perilloses pels infants, roba falsificada o productes de cosmètica nocius per la salut.
8: Comen los chinos, no comen los chinos.
3: Qui és aquest senyor?
5: El Julián López, em sembla.
8: És un gat, gañan!
0: Has comprat mai per AliExpress, tu, Pep, o no?
5: Alguna coseta, ho hem de reconèixer.
8: Comen, no comen los chinos.
0: Jo vaig comprar uns pantalons i m'han durat dos dies.
9: Van arribar. Uns pantalons d'AliExpress, Ernest.
3: Sí, sí.
9: Home, que han de ser molt dolents.
3: Estaven pantalons. Estaven fets de por expand.
9: Allà has de comprar parides.
0: Crec que eren de fulles reciclades.
5: Se'ls va comprar expressament.
9: Ah!
0: Pep Tormús, moltes gràcies.
7: Va, fins ara.
10: on t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
11: RAC 105 Barcelona. Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: Busques un vehicle híbrid?
14: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
14: Més potent és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
14: Barcelona.
13: Molins de Rei.
14: Mataró.
13: Blanes.
14: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
14: RomautoNissan.com.
13: Romauto.
15: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
16: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
15: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
16: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
15: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
17: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
18: Xarxa Hyundai de Barcelona.
19: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
20: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
21: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
22: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
23: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
21: Menys Shazam i més RAC 105.
24: RAC 105.
25: La teva música.
26: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
27: A l'ataque!
28: Tinc un final extra.
26: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina. Veu

0: no guanyarà el Premi Nobel de Literatura a la lletra, però al final les cançons d'estiu tenen això, no? Que són una lletra... uns lírics bastant senzills, però que conviden a cantar, que s'enganxa la cançó. Papi, posa-la al disc, que és Joan Dausà amb Mama Duixa, una de les cançons refrescants de la nostra programació.
1: Delícies sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
0: El Sergi Ferrer és el Sherlock Holmes dels titulars d'Impacte. Quin ens portes avui?
2: Doncs hi ha hagut un intent de robatori molt polèmic a San Pedro de Alcántara.
3: Oh, Sergio!
2: Estaven celebrant tot l'Espanya, que sóc que Espanya ha guanyat el Mundial de Futbol, el masculí. Sí. Oh. I estaven tots al carrer, ah, yo soy español, po, po, po. I llavors San Pedro de Alcántara va decidir enviar tots els efectius que tenia per dissoldre una concentració que ja s'estava tornant violenta.
3: Oh.
2: Llavors van enviar un cotxe de policia local amb dos senyors amb baixa forma física, perquè no hi ha de ser polis locals, no? Llavors van sortir un moment a dir, bueno, vamos a dissolvernos ya, eh? Todo el mundo pa su casa, eh? I sortint del cotxe va començar a perseguir un dels nois i va haver-hi un altre que es va mirar amb el seu amic i va dir, t'imagines? I l'altre, no, José, no lo hagas. Ai. Que sí, que sí. Ai, ai. José, José. Ai, no,
4: José.
2: Aguántame el cubata. I es va fotre dins del cotxe de la poli. Va posar-se al seient de conductor.
4: Què?
2: I va intentar endur-se el cotxe de policia local.
0: És l'Espanya de Berlanga, és l'Espanya de Torrente, és lamentable.
2: Llavors va haver de tornar el policia, el va haver de fotre fora del cotxe, el van detenir, però bueno, una història xula que et queda, no?, per explicar als teus col·legues.
4: Home. Que guai.
0: Per carnaval ja tens disfressa.
2: És bona.
0: Ja, ja tens el cotxe. Per
2: la disfressa de pallasso i el cotxe.
4: Oye, eso no es un videojuego, Grand Theft Auto, ¿verdad?
2: Sí.
4: Que te puedes poner en un coche de poli y te vas con el cotxe.
2: Que te da San Pedro, te m'acorda.
5: No hagués dit mai que la persona que diria que això era un videojoc eras tú parada.
4: Sí. Hombre, claro.
5: Jugabas al GTA.
4: Es que yo jugaba GTA, pero para ligar con otros usuarios, porque jugaba online.
5: Marrano.
0: Però per celebrar una Copa del Món de la selecció espanyola, tot s'hi val, i a més quedes impune, perquè és que estàvem celebrant. A veure, parlem ara d'una de les dones també del Mundial pel que fa a la banda sonora, però parlem de Shakira, i és que ha sorprès a la final del Mundial amb un vestit, Marc Puga, de més de 200.000 cristalls d'Swarovski.
6: Doncs sí, en aquesta actuació que vam veure en el descans del partit, va amb un conjunt creat per Roberto Cavalli, que és la mateixa persona que li va fer el disseny del vestit del Waka Waka al Mundial del 2010.
3: Cavalli.
6: I...
3: Què?
6: Ah, Cavalli, sí, Cavalli. I dissenyat per Fausto Puglisi.
5: Vale.
6: Sí?
5: Sí, aquest fa pinta que l'has dit.
6: Bé, Fausto Puglisi, que ha vestit altres artistes com Dua Lipa, Shakira, Madonna... Bé, el vestit que portava la Shakira en aquest cas era un body amb obertures laterals i una faldilla de gasa amb serrells decorats amb més de 200.000 cristalls Swarovski, roses, grocs i taronges, per tant, tirats en una posta de sol, i tot el conjunt es va bordar a mà durant més de 120 hores i dues setmanes de treball artesanal, per tant, un vestit fet realment a mesura i amb molta cura.
0: M'agrada molt que han de vendre que està inspirat en una posta de sol per poder carregar 100.000 euros més al compte, no?
6: Clar, no hi ha una xifra exacta del que ha costat, però tenint en compte tots els cristalls Swarovski i tot el que costa tot això, els experts en moda situen aquesta peça entre 100.000 i 300.000 euros. Per tant, és el que podria portar Shakira, a tenir en compte que no portava sabates, perquè fa això que fa ella d'anar descalça.
0: Veus, llavors té una fundació que es diu Pies Descalzos, claro, i no predica amb l'exemple.
3: Ara.
0: Exacte. Dona
3: ara
0: tots aquests diners als més necessitats.
6: Clar, exacte. Ara.
4: És veritat.
6: Així que res, ja sabem com anava vestida.
0: Fins aquí el meu comentari cunyat. Gràcies, Marc Puga. 3 minuts i mig i 3 quarts de 8. Moment de donar entrada a l'àudio viral del dia, Xavi Cazorla.
5: I ara hem d'anar a un clàssic, sempre que hi ha una victòria o qualsevol esdeveniment en general en què hi hagi una multitud de gent celebrant coses, i és la reacció d'Amadeo Llados, aquell criptobro coach musculadíssim que fa mentories a canvi de molta pasta.
4: El del fucking panzas, no?
5: Fucking panza, el Lambo i tal, que és habitual que faci sempre vídeos enfotent-se una mica de la gent que celebren coses, els menysprea una miqueta, com ha estat el cas de la celebració del Mundial.
7: És curioso, ahora de repente... Todo español ha ganado, brother. Campeón del mundo. ¿Campeón de qué, hermano? Sigues teniendo una panza, sigues siendo pobre. No haces ni 10K al mes, brother. ¿Vale? Y tú no has ganado nada en tu vida. Tú no has ganado ni una carrera en tu pueblo, hermano. ¿Qué campeón ni qué campeón, brother? Tú lo único que has hecho es perder pasta, perder tiempo y perder el fucking día. Eso es lo que has hecho. Yo ni he visto el partido, estaba haciendo cardio, estaba trabajando. Dejad de mentiros, brother. Aquí no has ganado nada. Esa es el mayor engaño del sistema. Haceros pensar a vosotros pobres que sois esclavos de un empleo, ¿sí?, que ganáis algo.
0: Doncs mira, em sap greu estar una mica d'acord amb...
2: Què dius?
5: Amb, claro que sí, bro. Ellos. Es que estás al final. ¿Cuánto has ganado tú este mes? ¿Cuántos K has ganado?
0: Menos de 10K.
5: Menos de 10K.
0: Que veig que poses el llindar mínim, el llindar mínim als 10K, no?
5: Que és lo mínim, brother. Ganar 10.000K.
4: Uau, mira, canta aquest tio. Tot el vestuari del Barça i d'Espanya estem tots amb aquest tio.
5: Ell sí, perquè ell gana més de 10.000K.
2: Sí, més.
5: I no tiene fucking pa.
2: El Ferran Torres, no és conya, era bastant fan d'aquest tio. Era fan tuyo, ja.
5: No, però... Havia pagat mentories, brother.
0: És veritat que, d'alguna manera... Mentre la selecció espanyola guanya títols, ningú se'n recorda dels problemes de l'accés a l'habitatge, no, de la precarietat laboral,
2: ara,
0: de tants altres aspectes, i per tant ens deixem, ens deixem enganyar una mica pel sistema.
5: ¿Dónde está la Begoña y el Zapatero?
0: Mira, cortina de fum.
8: Bueno, pero desde que estoy de presidente ganamos mundiales. Con el Partido Popular, España nunca ha ganado un mundial.
0: I que molta gent es gasta un dineral per seguir la selecció espanyola, vull dir que amb la qual cosa no només no ets més ric, sinó que segurament ets més pobre. I més gras, que ja vam explicar l'altre dia, que la gent que ha seguit la selecció espanyola s'ha engreixat mínim un quilo i mig, per les cerveses, els snacks i aquestes coses. Gràcies, Cazorla.
1: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas... Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten. A Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu.
0: Moment per la nostàlgia, els bons records i la llagrimeta.
9: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Una cançó 100% Remember.
10: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
11: Hola! Ens posem seriosos, a la cançó Boomer Summer Edition, perquè ja només queden 4 posicions.
2: Oh!
12: Número 4!
11: I a la quarta trobem un dels artistes catalans que més ha fet ballar a tothom en els darrers anys. Estiu 2011, Juan Magán, Bailando por ahí!
2: Home!

0: gran badaloní que molta gent es pensa que és de Puerto Rico, però no, però és d'aquí, és de la terra. Bailando por ahí, encara una de les més celebrades i necessàries a qualsevol sessió estiuenca. És per això que avui ha sonat a la cançó Remember Summer Edition.
1: Sí, senyor, escolta, aquest també és el que va fer el cotxe, no?, el Renault.
0: No, és Megane, no Megane.
1: El Renault Megane.
2: Arriben els Aquatic Days a Marineland Catalunya. El 25, 26 i 27 de juliol tens 6 euros de descompte comprant les teves entrades online.
3: Aprofita els Aquatic Days a Marineland Catalunya i gaudeix en família de tobogans, piscines, dofins i lleons marins.
2: Recorda, 25, 26 i 27 de juliol, Aquatic Days a Marineland Catalunya. Reserva ara a marineland.es.
0: Veient el nivell dels acudits, bastant probable que necessitem vacances ja.
4: Hi ha moltes coses que no entenc!
5: Oh, Sergi!
0: De fet, anem posant ja el fil a l'agulla a tots els comiats que anirem fent aquesta setmana, no? Amb tots els oients que ens heu anat escoltant cada dia. Exacte. Des del 31 d'agost de des de l'any passat, no?
6: Sí, clar, del 25.
0: Del 25. És que portem 11 mesos aquí al peu del canó, matinant cada dia, Sergi.
6: És que quan tu passes bé, és l'última setmana del matí acudida aquesta temporada,
7: company! Ah, ja!
6: I ha sigut una temporada molt estranya. Hem tingut guerres, hem tingut molta política, la roda de premsa del Florentino, el Mundial, molta pluja a la tardor, molta calor ara, tot el tema del Maduro, l'Iran, Rodalies, el Melendi que no es retira. Ha sigut un any bugíssim. I ara que marxem de vacances, doncs ho estem celebrant. I volem celebrar-ho amb una cançó de l'estiu. I en aquesta cançó de l'estiu celebrarem tots junts que estem deixant enrere una temporada loca.
5: Oh! Martí.
6: I que arriba.
0: Ei, us trobarem a faltar, però aquesta cançó va per vosaltres, matineros.

0: Vale, pues ja estem.
1: Molt bé, home, un aplaudiment.
2: Que bueta.
3: Home, a fe de Déu, si haguéssim d'aglutinar, d'amuntanyar una sobre l'altra tots els moments que hem viscut, o sigui, realment ens tornaríem bojos.
4: Sí, sí, quantes coses, ara que ho has repassat, Sergi, Déu-n'hi-do.
1: Quina manera xat, eh? Fulint. Un any
5: que
1: s'ha lluitat.
3: Realment us trobarem molt a faltar, però necessitem descansar, com diu la frase, per tornar més forts. Per tornar més forts. Ha estat una temporada loca i us agraïm que ens hagueu seguit aquí al Matina Cullera. Ara fem una pausa i tornem de seguida a RAC 105 amb molt més.

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
9: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
10: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
9: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Truca al 900 903 743.
11: Verisure.
10: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
9: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
10: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
9: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
10: Important, en un refugi climàtic natural.
9: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
12: Quants ocells! Hi he vist tortugues!

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El programa...
1: Matina Codina.

0: Codina, despertant Catalunya amb autèntica pólvora amb aquesta cançó de celebració de focs artificials de l'immortal Floraida, Clan Club Can Handle Me.
1: Sí, porque Clark Kent era el de Superman, ¿verdad?
2: Sí, el Superman.
1: Claro, Clark. Con su traje.
3: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
0: Felicitats pel programa, carinya. Saludem des de RAC 105, des de la ràdio, fent la nostra feina, complint amb el nostre ofici de despertar i animar un munt de matineros, doncs, que probablement esteu com nosaltres, ja al límit, molt a prop de les vacances d'estiu. Ja no hi ha marxa enrere. Divendres marxarem unes setmanetes a descansar, però abans encara hem de fer 4 programes per la història, per fer créixer la llegenda que és el Matina Codina. Deixeu-me dir que avui continuarà fent molta calor, el dia de la marmota, el mateix que ahir, sol, xafogor, alguna tempesta que fregarà les Terres de l'Ebre, en canvi no n'hi haurà al Pirineu, i demà encara més calor. Ens ho explicarà de seguida aquest noi que tenim
2: el
0: ara.
2: Nil Ferrés.
0: Nil Ferrés, que em costa molt de memoritzar el seu nom.
1: És molt jovenet, el Nil, està començant.
0: I què?
2: Bueno, doncs, ho diu cada dia.
1: Sí. Una persona, doncs, que
0: sí, no però portem coses tot, noves, Francesc. Ja està, i no siguis paternalista.
2: Quina bronca ara, de sobte a les 8.
1: Has de confiar més en els professionals veterans.
2: És veritat, que porta tot l'any aquí el Francesc, com i ara és ofensiu.
1: No he pogut fer ni una sola crònica.
0: No, perquè és que no ens hi cap en el programa, són molt llargues. Bon dia, Xavi Cazorla.
2: Bon dia.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
2: Home, que podem estar molt contents, estem d'enhorabona, perquè a partir de demà els gossos de més de 40 quilos podran viatjar a la Renfe.
0: Cada vegada tenen més drets els peluts,

0: Molt bé. Molt bé.
1: I és 40 quilos, és un cavall.
2: És una molt bona notícia, sí, sí, sí, és bona notícia, sobretot perquè no viatgem mai en Renfe i també perquè no tenim gos, i encara menys un gos de més de 40 quilos. Has de ser també que tenim a Rodalies, que l'últim mig any amb prou feines funcionava un tren. No sé tampoc si hi ha molta gent contenta amb això, perquè quanta gent hi ha que va a Rodalies i que no podia pujar un mastín o un San Bernardo, sí, o un Rottweiler.
0: En parlava a les andanes.
2: Sí, la gent, hòstia, ara has de deixar el gos aquí perquè no, el meu San Bernardo no pot pujar un d'allò.
1: Ja sabeu que jo m'estimo molt als gossos, jo n'he tingut, de fet vaig tenir un Golden que pesava uns 40 quilos i m'hauria agradat portar-lo en tren, però ja és com l'última pudor que faltava al gos, no?
2: El tren, no?
1: El tren, perdona. La pudor de...
2: De gos.
1: De gos,
2: de gos mullat.
1: Que com tingui les puces de les proporcions del seu cos, malament anem. Molt bé, a partir d'avui, eh?
2: Demà.
1: Demà, demà.
2: O d'avui, és igual. Aneu avui amb el gos i a veure si cola.
1: A veure, tampoc ve d'un dia. Sergi Ferrer, bon dia.
0: Hola.
1: A qui dediquem el programa?
0: Els fumadors.
1: Què dius ara?
3: Fumando espero al hombre quien yo
4: quiero. Santa Botier.
0: Mar, deixa de posar-me cançons al grup.
5: Bona, eh?
0: El Consell de Ministres, sapigueu tots, que aprova avui el projecte de llei antitabac. I aquesta llei preveu, entre altres coses, prohibir fumar a les terrasses, a les platges i altres espais de l'aire lliure, com per exemple espectacles, sí, i concerts. A veure, tu ara qui es menja el primavera, 8 hores de primavera, sense fumar-se un pipi.
1: Has de sortir del recinte, no? Que llavors no et deixen entrar si no tens la pulsera. No sé,
6: és que... Però los artistas pueden fumar en los conciertos o no pueden fumar.
0: Pues mira, Joaquín, crec que no.
6: Pues dejo la carrera. Bueno, creo que ya la había dejado.
0: Al final em portava algú bo.
1: Això no agradarà als bars, perquè molta gent va a les terrassetes a fer el cafè i el piti, no?
7: No, perdona, i molta gent és al contrari. Anem als bars a prendre alguna cosa i ens anem d'anar perquè hi ha algú fumant a la taula del
0: cafè. I això em porta a enviar-li un càlid missatge al senyor que cada matí, quan estem esmorzant els membres d'aquest programa i fent la reunió al bar de baix de l'Alejandro, cada matí s'encén un purito i se'l fuma, tirant el fum a la nostra cara, calculant exactament la direcció del vent per aconseguir que ens arribi el 100% de nicotina a la boca.
5: Oh.
0: Una abraçada des d'aquí.
1: A veure, jo crec que amb diàleg i tirant el fum on toca es podria continuar fumant a les terrasses.
0: Va dir un fumador.
5: A mi no em molesta, jo no fumo.
1: És que també, vull dir, estem en l'època de prohibir-ho tot.
4: A més, aquest tio l'altre dia ens va demanar foc a nosaltres, que vam pensar, home, si et donem foc ens fumaràs a la cara.
0: Exacte, li va faltar encendre-se i tirar-te el fum a la primera bocada.
1: Els que fumem ho hem de deixar. Això està claríssim. Està claríssim, però ja és l'últim que ens faltava per ser els apestats números de la societat.
0: Aneu a fumar amb el gos de 40 quilos.
2: Ara.
1: No en tinc el crossover, però ho intentaré. Bon dia, Marc Puga.
5: Aneu a fumar amb el Julio Iglesias.
1: quin motiu has trobat avui per llevar-te, Marc?
5: Doncs mira, jo que em vull independitzar en algun moment de la meva vida i estic buscant pis, estic contenta perquè un famós que em mola bastant ven la seva casa i, a més, una cosa que m'agrada més, ho fa Galícia.
2: Anda!
5: Aquest.
4: Me va la vida.
5: Jo aniria a viure a Galícia. Fa concretament a Ourense, perquè ell la va comprar allà per tenir aquest vincle familiar. El seu pare, Julio Iglesias Puga, era a Ourense. Es diu Puga. És que jo crec que hi ha alguna cosa que encara li diré a la senyora.
1: No tinc cap dubte que ets descendent directe del Papucci.
5: No, alguna cosa ja segur. El cas és que el cantant va adquirir aquesta casa el 2025 i ara la ven. És una finca d'uns 1.500 metres quadrats, una extensió total de 16.500 metres quadrats. I té 7 habitacions, 13 banys, amplis, jardins, piscina, un llac artificial, diverses terrasses, està envoltada de natura.
0: 13 lavabos, has dit?
5: Sí. Sí.
1: Home, totes les amants han de poder anar a pixar.
0: No? Perquè no es creuin entre elles.
5: És com un hotel, més o menys. Ella va comprar per uns 5 milions d'euros, per tant, deu rondar la xifra, aquesta venda. M'informaré, i potser em mudo a Galícia.
2: Però no, anem-la a veure, almenys.
1: No explica per què s'ho ven, no? Potser per pagar els advocats de tots els assumptes aquells que han anat sortint últimament.
5: Ell diu
1: perquè
5: que...
1: tu t'agrada molt, però jo crec que aquí separar l'artista de l'obra és una cosa difícil.
5: Està cansat, la va comprar per passar allà els estius amb la família, per tenir la terra d'origen del pare, tenir aquesta proximitat, però no ha arribat a gaudir de la finca.
2: Oh, grande, ja, se va morir un dia d'Héctor, Julio.
1: Que no te l'acabes. De fet, home, quina sorpresa, bon dia, Julio.
4: Sí, informa.
0: Hombre.
4: Oye, Marc, ¿cuántas habitaciones dices que tiene mi mansión?
5: Lo sabrás tú, ¿no? Pero tiene siete.
4: Siete habitaciones. He pinchado en todas.
5: No lo dudo. Y en los baños también.
4: Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
5: ¡Olé!
2: ¡Qué canta!
1: No, anava a dir un descuentito para la mar, ¿no?
2: Solo veo la llave.
4: Descuenta, te voy a hacer un descuentito.
5: ¿A cuánto me la dejas?
4: Te la dejo gratis.
5: ¡Olé!
4: No sé comer jamón. Vaig a comer tortilla espanyola de patata.
8: Espanyola de patata.
4: Voy a comer una tortilla. Yo una española también me voy a comer.
5: Ay,
9: española.
5: Qué rico.
9: Matina!

0: Aquesta temporada ha agafat una dimensió espectacular, aquesta de Joe, que es diu End of Beginning. Nosaltres estem més a l'end que al beginning, ja. 8 i 9, una cançó espectacular. Ens ha acompanyat molts mesos. Va, ja sabeu que aquesta setmana és l'última de la temporada, ens farem passats comentant-ho, però és que també ho dic perquè farem continguts especials, com, per exemple, la gran final de les pífies de la temporada, i abans de les finals hi haurà les semifinals. Avui fem la segona. Una de les tres pífies que escoltareu arribarà el divendres per coronar-se com la millor pífia de la temporada.
1: Oh, vamos a reír.
2: Sí, un cop sentim les pífies, podreu votar, abans no, perquè us hauré de dir la paraula. La primera pífia que sentirem avui és el dia que l'informatiu del Pardo, Ernest, havies de tirar un tall del Lendakari, i allò que el ratolí a vegades punxa on no toca, i va sonar un senyor que ben bé al Lendakari, espero que no fos.
3: Si tenim d'una banda Imanol Pradales, que estava fent un discurs en euskera, i en euskera va dir, va recordar-li a Ayuso que al País Basc es parla euskera, aquesta és la seqüència.
4: Yo no voy a la playa, yo voy a sofrir ahí, no voy a la playa.
0: Ai, m'he equivocat, perdoneu.
2: Aquest no és Imanol Pradales.
3: Que bo. És difícil remuntar després d'això, però... El Pradal és de debò.
5: No li agrada la planxa.
3: El que hem sentit després.
6: Cazorla pel terra.
3: Deia Òscar Escaldun...
5: És que el Pradales no li agrada la planxa perquè es troba unes coses que li... el posen una mica nerviós.
3: Òscar Escaldun, que vol dir que aquí al País Basc es parla basc.
5: Perdona, no ha dit això. Jo he escoltat el que ha dit.
4: Oh, no, no, la playa, no, la playa.
0: Escolta, però té més sentit que Imanol Pradales parli com un pagès, no?
2: Sí.
0: Per això dels prados, no? Jo me l'imagino parlant així, realment.
2: El tant de bo.
0: Bé.
2: I en basc, el basc és així, tal que...
0: Petit lapsus que, sens dubte, va causar fortuna.
2: Va,
0: aquesta
2: una...
0: és la primera, va.
2: Sí, anem al dia que li vam fer un test a la persona més boomer del programa, l'Alan, i vam veure que dominava molt el llenguatge i les expressions que fan servir els joves.
6: Ja va, estar al chill, aquesta és fàcil. Alan, chill.
5: Què, chill? Que, molt va, guai, molt chill. Guapo, molt
0: no.
5: Guai.
0: No,
5: que té rotllo.
0: No.
6: És tal, que crea hype.
5: Hype és mal rotllo. És el que va fer la...
3: No. Emoció, crea com interès.
6: Vinga, una cosa random.
5: L'altra era hate, perdó. No.
6: Una cosa quan és random.
3: Sí, bueno, que no.
6: Que és random.
5: Que no, que és estranya, que no...
3: No.
5: Bé, sí, ja sé el que vol dir random.
7: No sap explicar res.
6: Networking.
3: Bueno, jiji, jaja.
6: IFE update.
3: Com informa, com...
6: Ah, molt bé.
3: Donem vibes.
6: Molt bé.
8: Eres un moderno.
0: Ni una vol dir ni una, eh? O sigui, per tu, un adolescent parla un altre idioma completament, no?
3: 100%.
6: Any que ve el repetim.
3: El dia que el meu fill sigui adolescent, no ens entendrem.
6: No.
0: Ja no hi ha gent, no queda gent de l'edat de l'Alan que parli un català tan genuí.
3: No,
0: senyor. Sense influència de l'anglès. M'encanta,
6: no
0: Lillo.
6: No,
0: o sigui, el que és una pífia, per mi, és una gran virtut.
3: Moltes gràcies.
6: Senyor.
3: Moltes gràcies.
6: Ets el que el dia d'un mai.
0: Una màquina.
2: Va, viejo, que una
0: fuente. Una muntanya, correcte.
3: Us ho agraeixo.
2: I acabarem amb el dia que la mare va venir a l'estudi amb una flauta i va decidir regalar-nos la cançó de Titanic amb flauta.
6: Oh. Ai, sí. Avui us toco Titanic per vosaltres, companys.
0: Marc Puga, en directe al Matina Codina, tocant My Heart Will Go On.
6: Vinga.
0: De Celine Dion.
6: 3, 2, 1...

0: Quin horror. Uah. És inescoltable.
1: No, és la banda sonora de qualsevol endarrocament.
2: No. S'identifica que és Titanic. El que passa que m'heu fet riure. L'any que ve la repetiré. Aquest estiu assajaré.
3: Vale.
2: I quan tornem al setembre us toco sí. Titanic bé.
1: Recordem que tu vas venir amb la flauta perquè et vas estar ventant-te i fanfarronejant que tu dominaves la flauta dolça a les Mil Meravelles i va quedar demostradíssim que és lamentable.
2: Jo no ho penso, però...
1: No, tu trobes, estava nerviosa. No, tu trobes que està bé, això, que m'he
2: escoltat. No, és millorable, però no està tan malament com ho hem pintat.
3: Millorable, a veure, millorable és.
4: Sí, té molt marge.
3: Estem d'acord.
4: Molt marge.
2: No, aquest estiu estudio.
3: És millorable.
1: No pinta que tinguis una oferta de la Filarmònica de Londres.
2: No ho crec.
1: Les pròximes setmanes.
3: És millorable.
1: Bé, gairebé és un quart de nou del matí. Ara és el vostre torn, l'audiència és sobirana i volem que feu passar una d'aquestes pífies a la gran final del divendres.
3: Sí, si voleu que la pífia guanyadora sigui la de l'Alan parlar-nos amb llenguatge modern, envieu el missatge modern.
2: Networking.
5: Bueno, jiji, jaja.
3: Si voleu que sigui el Lendakari amb una veu estranya, envieu Pradales.
6: De Manuel Pradales, que estava fent un discurs en euskera. Aquesta és la seqüència.
7: Yo no voy a la playa. Yo voy a sofrir ahí y no voy a la playa.
1: Ai, m'he equivocat, perdoneu.
3: I si voleu que sigui la Mar tocant Titanic, doncs envieu flauta.
2: Sabeu on vaig a la tornada?
1: Que té marge. I el telèfon és el de sempre, el 608-7171-41.
8: 608-7171-41.
1: Abans de les notícies, sabrem quina de les tres pífies que heu escoltat passa a la gran final dels xofs de la temporada.
8: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.
9: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
10: Valorado.
9: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
10: En España. Valorado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per... Cuideo.
12: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
13: No ho comparteixo.
12: El que he dit...
13: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
12: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.

0: Oriol, al matí acudint escoltant la Shakira amb la cançó del Mundial al costat de Burna Boy, Dai Dai, la va veure a l'entretemps. I, per cert, ahir va enviar un vídeo a la celebració de Cibeles, amb tots els futbolistes dient que són un tàndem fantàstic i que tots dos es porten sort mútuament. Tant Shakira a la selecció com la selecció a Shakira.
1: Claro que sí, Shakira con la selección, con la marea roja.
2: Yo vivo España.
1: La mejor del mundo.
0: Ha arribat el moment de saber quina de les tres pífies de la semifinal d'avui passa a la final del divendres, a la gran final.
3: Ai, que nervios.
4: Doncs hem rebut una allau de vots impressionant i la gent ha decidit que la finalista per la gran pífia, la gran final de les pífies de divendres, sigui... aquesta!
5: Sabeu on vaig a la tornada?
6: Joder!
5: Bé.
1: Molt bé.
0: Pep Tormos, bon dia. Bon dia. Ah, perdona. No, és que vull la teva opinió. Abans deies que hi ha un oient...
5: No, que hi ha un oient que ha dit la mare es mereix una segona oportunitat per demostrar que ho fa bé i que pot aquest estiu millorar.
0: Sí, però ja ho parlarem, eh? Però jo crec que fins i tot hauria de ser l'audiència que decidís quina cançó toques per un simple motiu. Sí, perquè el Titanic ja el tens practicat.
5: És que és el meu hit, Titanic. És l'única que sé.
0: Hauries de tocar una de Melendi.
5: Ah, no, sabia tocar Bailando. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Sabeu?
0: Sí, no saps. Enrique Iglesias.
3: Ni cantant, saps.
5: Compte, us tocaré Bailando, potser.
0: No, he referenciat Pep Tormos perquè tu ets trompetista de buhos. Llavors m'agradaria que analitzessis a tall de jutge la interpretació que ha fet la Màrpuga.
7: Jo crec que té fusta, però necessita millorar.
5: Val, però que tot és posar-se.
7: Les classes...
0: Sí, els pulmons els té de fusta.
5: Compte, no sigui flautista de buhos. Epa!
0: Va, anem amb les notícies.
4: Pere.
0: Un dia normal a Catalunya perquè, Pep, tenim problemes, incidències a Rodalies, no funcionen els trens entre Lleida i Valls. No sé si algú havia de fer aquest trajecte avui, però vaja que...
7: Segurament sí. Des de primera hora del matí hi ha una quinzena d'estacions sense servei per un robatori de cable de coure. No circulen trens, com dius, entre Lleida i la plana Picamoixons i Renfe ha habilitat autobusos per fer el trajecte per carretera. De moment no hi ha previsió de quan estarà resolt el problema.
8: Ah, perdó, si no vull ser racista, bon dia a tothom.
0: Ja comencem malament.
8: Això del robatori de coure...
0: Què?
8: Ja li avanço, sense ser investigador privat...
3: No ho diguis.
8: Que no ho ha robat ni un Manel, ni un Jordi...
0: Et sorprendries.
8: Ni un Carles.
0: La situació és precària per molta gent que no és immigrant. Canviem de tema perquè el Tribunal de Comptes evita aplicar l'amnistia de moment.
7: Això malgrat l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal espanyol dona ara 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions abans de prendre una decisió definitiva. Vol saber si el referèndum es va pagar amb diners que venien de la Unió Europea. Qui també es pren l'aplicació de l'amnistia amb parsimònia és el Constitucional, que començarà a resoldre els recursos el 22 de setembre.
0: Tot això va per llarg. I a Madrid avui declara l'Audiència Nacional un dels principals acusats pel cas Plus Ultra.
7: És Julio Martínez, que ahir, en un escrit que va enviar el jutge, va situar José Luis Rodríguez Zapatero al centre de la trama corrupta per rescatar l'aerolínia entre el 2020 i el 2021. Assegura que va cobrar més de mig milió d'euros de comissió.
0: D'aquí 6 minuts arribem a 8:45. Acabem les notícies del Pep Tormos explicant una història curiosa sobre la final del Mundial que es va viure des d'un vol d'avió.
7: Sí, parlem del que va passar, com dius, en un avió amb passatgers argentins d'un vol que circulava en plena final entre Espanya i l'Argentina. El pilot, que era espanyol, per uns segons els va fer creure que la selecció argentina havia guanyat.
9: Al final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
7: En sentir-ho, la majoria part de l'avió esclata d'alegria, però pocs segons després, el comandant de la nau els va aixafar la guitarra amb el resultat real. Al principi se sent dir Espanya ganado. Ràpidament acaba fent el silenci.
3: No callen, no poden deixar que acabi la frase.
0: Això passa també al matí, acudiré bastant sovint, i no som argentins. Però no entenc que no hi hagi una reacció més enfurismada, no?, per part dels tripulants, dels passatgers d'aquest avió, perquè no crec que hi hagi mala llet. Què rius, Cazorla?
4: No, que em fa molta gràcia, perquè aconsegueix al final que acabin fent el que mai fan els argentins, que és callar, que al final quan Espanya ha ganado...
0: És que es fa el silenci, però
4: es fa el silenci.
0: Però se l'ha jugat molt aquest pilot. pilot perquè podrien haver destrossat, tenint en compte la fervor que senten per la, sí, per l'albiceleste, podrien haver destrossat tranquil·lament
7: l'avió,
0: la cabina, eh? Vull dir,
3: sí, sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, molt bèstia. Pep Tormus, moltes gràcies. Fins demà, ja.
7: Fins demà.
0: Fins demà.
8: Ai, adiós.
5: Adiós.

0: Maresma, més coneguda com a Vico, amb La Noche Entera, una altra d'aquelles cançons per celebrar l'estiu i per viure una altra d'aquelles nits a l'aire lliure. Noche Entera, 100% vuitantera, un minut i dos quarts de nou. Ara, malauradament, aquí al Matina Codina hem de treure un tema delicat, i és que l'independentisme català s'ha vist silenciat durant el Mundial de Futbol per les eliminatòries d'Espanya i els seus resultats, i especialment en les darreres hores després d'aconseguir ni més ni menys que el trofeu de campiona del món. Els catalans més indepes han hagut de veure com els carrers s'omplien de banderes espanyoles, himnes i proclames espanyolistes amb la festa de la Roja en el Mundial.
1: Bon dia a tots.
2: Home,
1: bon sentiu.
2: És el Lluís Llach, sembla, no?
3: Sí.
1: Soc dins del teu...
0: Sí, sí, ja pot sortir, ja pot sortir.
2: Sí. On ets? Ja pot...
1: Arre de força.
2: Què?
3: Ara, espera. Ara. Ai, pobra, hola.
2: Seu.
1: Què tal, bon dia?
2: Asseien uno.
1: S'han anat ja els espanyols?
0: Sí, no pateixis, ja no estan celebrant res, de moment.
1: Mare que els va parir, no veia tanta bandera d'Espanya des de que la Rosa López va cantar Europe's Living a Celebration.
2: Ai, que bona que era.
1: Això de la selecció ha estat un malsant. El meu nebot,
0: sí,
1: que es diu Arnau i és nascut a les Borges Blanques,
0: sí,
1: em va dir, tiet, hem guanyat el Mundial.
2: No!
3: Ah, quin horror. Quin horror.
1: Li hagués fotut una hòstia que l'hagués enviat a la meseta.
2: Oh.
1: La família del Covarsí, que són més catalans que el Joel Joan, anaven tots amb samarretes d'Espanya.
4: És veritat.
1: La Rosalia, tan nostra que és, anava tapada amb la bufanda de la selecció.
0: Ai, sí.
1: I no amb una, eh?
2: Oh?
1: En dues.
2: Oh!
3: No, eren banderes, no bufandes. Tapar-se amb una bufanda, o estàs molt prim o la bufanda
1: també
3: és molt...
1: També eren bufandes, se les va fotre que jo a les he vistes.
0: Sí, no.
1: Vaig sortir al carrer perquè em donés una mica l'aire, al final amb tot això,
2: sí, sí.
1: I la Torre Glòries es va il·luminar amb la punyetera bandera d'Espanya.
2: Oh, oh, oh.
3: Horror.
1: Ajuntaments manats per Junts per Catalunya.
0: Ui. Ui, ui.
1: Posant pantalles gegants per veure la...
3: Ara, què dius ara? Jo sí que no.
1: El Puyol i el Xavi, que eren el més nostrat format a la Masia, celebrant les victòries del regne opressor.
3: Uau.
0: Hi ha hagut imatges que han dolgut, la veritat.
1: I en Laporta.
3: Ui, ostres.
1: El Joan Laporta, que havia arribat a cridar visca Catalunya lliure.
0: Sí, senyor.
1: Ara és més espanyol que el Tomàs Roncero.
2: Oh, no!
0: El futbol ja sabem que té aquestes coses, Lluís.
1: Però no patiu!
0: Què passa?
1: Hi ha una dada per l'optimisme.
3: Ah, sí? Sí, la necessitem.
1: Sempre que Espanya ha guanyat un Mundial, hem començat un procés.
3: Ah, sí?
4: Bueno,
0: o sigui, hem renascut entre les cendres, Lluís.
1: Com porteu l'11 de setembre?
0: Me falta molt, encara.
3: Ara cauen divendres.
1: Aquest any sí que sí. Aquest any serà èpic.
2: Home!
1: També Blas.
0: Encara estàs prou d'humor.
3: És bona.
1: Epi i Blas.
3: No està el país per anar fent brometes.
2: És bo, és un xiste bo.
0: Estic durant dolentíssim, Lluís.
2: No demanem disculpa.
1: I és que estem preparant...
0: Nota que has estat tancat a un búnquer, eh?
3: Li falta oxigen.
2: I vacances.
1: Estem preparant una cadena humana agafant-nos les mans entre tots els catalans.
0: Ens volen enterrar i no saben que som llavors, Lluís.
1: Sí, senyor. Una cadena, una via, que anirà des de Cadaqués fins a Tortosa.
0: Però això ja s'ha fet, no?
1: Girant per l'interior del país.
0: Que sí, que ho tornarem a fer.
1: Per Lleida.
0: El d'aquell discurs.
3: Sí, ja ho saps, Barcelona. Mira, hi falta gent a la Jonquera.
0: Ni un paper a terra.
1: Europa ens mirarà.
5: Ah, sí, ja ho hem entès.
0: Que miri i taca.
1: Independència, everybody. Independència.
0: Ara, després d'això del títol de la Roja, sona una mica forçat, Lluís, la veritat.
1: I els tornarem a fer.
2: Els que queden per sota de Tortosa, que els tinguin pel sac, no?
1: Tornarem a lluitar.
3: I de Cadaqués a Sant Feliu de Guíxols,
2: també.
1: Tornarem a vèncer.
0: Algun eslògan més d'aquests que anem repetint?
1: Caminem junts fins a Ítaca.
5: Olé!
0: Vinga, junts.
1: Visca! Ara quina cançó ve, l'última de la fila?
0: No, Justin Bieber.
1: D'acord.
0: Lluís, ànims, gràcies. Ens en sortirem. Dos quarts i tres minuts de nou. Justin Bieber, viure.

0: Aquí tenim el Justin Bieber amb aquesta cançó que funciona les mil meravelles. S'ha tornat a posar de moda aquest Beauty and a Beat. El risc de dormir-se camí del matadero de cau en picat, escoltant el Matina Codina. 8:36, un Justin Bieber que també va actuar a l'entretemps de la final, sí, del Mundial. Amb quina cançó, Marc Puga?
1: Amb Everything Hallelujah.
0: Home, ja, ja.
2: Mira, Bisbal.
3: Esa es la que se tenía que haber cantado. ¡Vamos!
0: A veure, tornem a parlar tangencialment del Mundial, però no patiu que no parlem de futbol ara.
1: No.
0: No, volem recuperar els tres moments més creepis de la celebració, Marc Puga.
1: Doncs sí, començarem parlant de Terelu, la presentadora de Terelu Campus, que vas... Campus, no. Campos.
2: Està de moda l'estiu, eh?
1: Sí, Campos, com no. Que va celebrar la victòria fent una cosa que ja s'ha convertit una mica en una tradició, que és tirar-se a la piscina vestida. Ella fa un vídeo, el comparteix a les xarxes socials, sí, i recorda una promesa que va fer anys enrere, que és aquesta.
4: A mi niña de 10 años que me tiraría a la piscina vestida si ganábamos.
5: Ole.
6: ¡Vamos!
4: Segundo mundial.
6: ¡Por España, rubia!
4: ¡Venga!
0: Us heu d'imaginar la Terelu amb un vestit vermell, sí, amb una piscina també il·luminada de vermell, donant un exemple fantàstic. És la seva filla, diu, de 10 anys?
1: Sí, bueno, diu... sí.
2: 10 anys només té, la filla?
1: Diu, si le dijera a la niña de 10 años...
0: Ah. A mi em sembla que és una promesa que ha fet a una nena de 10 anys, no sé qui és.
3: Jo crec que es refereix a ella mateixa.
1: És que anava a dir... Això, és que anava a dir... Sembla que digui com si le dijera a la niña de 10 años, pot dir a ella mateixa.
3: No,
1: o a la nena de la seva filla, quan tenia 10 anys.
3: No,
0: a veure, no, tornem a escoltar, carai, no és tan difícil, això. Espera un segon, eh? No, és que vull saber què diu exactament.
7: Terelu, qué ridícula eres, Terelu, de verdad.
3: Lo peor
7: de... Lo peor, lo peor de la profesión.
1: Yo si le dijera a la niña de 10 años...
4: A mi niña de 10 años que me tira.
0: No sé què diu.
1: A mi niña,
3: o sigui, a ella, quan tenia 10 anys.
8: A esa niña la que le van a subir el IVA de los chuches.
1: El cas és que l'altre, el que també ha sigut bastant viral i comentat...
0: Deixa'm afegir una cosa de la Terelu, que és que tan bon pur surt de la piscina, en lloc de donar-li una tovallola perquè s'assequi, li donen una copa balón,
1: sí,
0: amb un cubata, eh? Aquesta és la Terelu. Sí, sí.
1: Anem amb Luis de la Fuente, que també s'ha fet viral per participar en un moment de la festa, agafa el micròfon i es posa a cantar un temazo de Julio Iglesias, que és Quijote, i va amb una mica, bueno, content, podem dir.
9: Capitán de un velero que no tiene mar. Soy Quijote que se piden buscando un lugar.
3: ¡Molen!
1: Sí.
9: Quijote de un tiempo que no tiene edad.
3: ¡Molen!
9: Y me gustan las gentes que son de verdad.
0: Jo veig Infantino, tota la gent de la FIFA, mirant-se aquesta celebració de la selecció espanyola del títol del Mundial a Cibeles i dient, hòstia, és que no volia que guanyessin els espanyols per aquestes escenes, per aquestes imatges. Tant de bo retiressin el títol mundialista a l'equip de La Fuente.
3: Sí.
0: Bueno, ja està. A tot això tenim nanos a primera fila de 4 anys veient aquest espectacle tremendament dantesc.
3: Horrible.
0: Marc Puga, què més?
1: Vinga, i anirem amb el tercer moment creepy del postmundial, que ha sigut el davanter Borja Iglesias, que ha sorprès a tothom perquè durant la festa no només està de celebració, sinó que també fa de DJ i en un moment es posa a rapejar una cançó de Violadores del Verso, concretament cantando.

0: una celebració molt musical, no? S'acaba això un karaoke.
1: Home, sí, perquè tenen això, aquesta celebració.
0: Jo crec que haurien de sortir també ebris, no em sembla malament, perquè portes tota l'estona de rua ja, allà amb les cerveses, etc. Però com a mínim fes algun detall futbolístic, demostra el teu talent. Fes tocs, no?
2: Ara.
3: Exacte.
0: O alguna pirueta.
1: Ja l'han demostrat, Ernest, han guanyat un mundial.
2: No, perdona, hi ha gent que no ha tocat la pilota en tot el mundial i s'estan embutxacant un dineral.
3: El Borja Iglesias que se pinta la uña.
4: I què? Quina dada de merda?
3: Un dato, oi?
0: Mira, és un dels pocs tios amb valors del món del futbol, perquè va abandonar la selecció quan hi va haver tot el cas Rubiales, no sé si us en recordeu, amb la Jennifer Hermoso, etc.
2: Sí, senyor, el panda.
3: Se pinta la uña, claro.
2: És un os panda.
5: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Gràcies, Marc Puga.
1: No, a tu.
0: I ara volem saber el temps que faran les properes hores. Nil Ferrés, bon dia.
6: Bon dia.
0: Espera't, ara sí.
6: Bon dia. Doncs bé, avui sé que les temperatures s'enfilen una mica més, que hi podem arribar als 41 graus a molts punts del Pla de Lleida, també al voltant dels 40 a l'interior de les Terres de l'Ebre i a la Conca de Tremp. I, de fet, avui, val a dir que és important una dada, és que avui serà el desè dia del 2026 en què la ciutat de Lleida arriba als 40 graus. I és que això és un fet inèdit, perquè des del 1941 no hi ha hagut cap any que 10 dies s'hagin superat aquests 40 graus a la ciutat de Lleida.
0: Home, potser moment de demanar als oients de Lleida que ens diguin com ho esteu vivint, no? El 608-717-141.
7: 608-717-141.
0: Suposo que cuinant directament sobre l'asfalt, no?
8: Els cargols ja s'estan cuinant només de forma natural.
4: Pobres.
8: Es van pel carrer i ja s'estan cuinant.
0: Tenen un clima molt extrem a Lleida perquè a l'hivern et mors de fred amb aquella boira que no s'aixeca.
4: No? Sí, però els 3 dies bons a l'any que tenen han de que no gaudeixes.
0: Suposo que sí. No. Bé, alguna cosa més, Nil?
6: Sí, avui serà un dia pràcticament assolellat, amb pols en suspensió. De cara a la tarda sí que és cert que poden créixer algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu, sobretot oriental, i es poden produir alguns ruixats que localment poden anar acompanyats amb tempesta.
0: Gràcies, guapo. Fins després.
6: Gràcies a vosaltres.
0: 3 minuts i 3 quarts de 9, ara tornem.
9: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
10: Matina Codina amb l'Ernest Codina.
11: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.
12: Rexem 5 Barcelona.
13: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
14: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es, Aquadis.es.
15: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
16: Busques un vehicle híbrid?
17: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
16: Més eficient, és menys consum.
17: Més potent és més cavalls.
16: Tot a Romauto.
17: Barcelona.
16: Molins de Rei.
17: Mataró.
16: Blanes.
17: I Santa Coloma de Farners.
16: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
17: RomautoNissan.com.
16: Romauto.
18: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
19: Xarxa Hyundai de Barcelona.
1: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
20: Ja som 100.000.
21: 100.000. Uneix-te a la comunitat RecSensing.
22: Instagram,
21: TikTok,
22: Facebook,
21: X,
22: YouTube.
21: I la nostra web.
22: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RecSensing.
21: I tu, què esperes?
22: Som a tot arreu.
21: 100.000. I pujant. Go!
23: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Moment per la informació de servei. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, guapo.
24: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb 6 incidències actives. Parlem de 4 accidents, 2 d'ells han estat a la AP7 i una a l'altura de Castellví de Rosanes en sentit nord, doncs talla un carril de circulació provocant fins a 5 quilòmetres d'aturades. El segon accident de la AP7 ha estat a Santa Maria de Palautordera en direcció a Barcelona, que també talla un carril de circulació. El tercer ha estat a la A2 a l'altura d'Abrera, que en direcció a la capital catalana també talla un carril. I el quart accident en aquest cas ha estat a la C31 a l'altura de Hospitalet de Llobregat, que també en direcció Barcelona talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, més enllà d'aquests accidents, tenim dues avaries actives. Una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, que en direcció Girona talla un carril de circulació, i la segona avaria també talla un carril, en aquest cas a Esparreguera, a la B40. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
25: Arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
26: Matina Codina. De 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: Ahir, més enllà de les actuacions d'Aitana, Ana Mena, Lola Índigo i Viva Suècia o Arde Bogotà, també va actuar l'Aitana, i va sonar cançons. Van sonar cançons com aquesta, el Jamaican Bam Bam de Ugel, que acaba de sonar al Matina Codina. 8 i 49 minuts, seguim.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Ole, ole, quina festa que portem en aquest dimarts 21 de...
2: Julio.
0: Vas fer una mica de zapping per la tele amb l'Alan Lillo. Què ens portes avui?
3: Doncs mira, ahir era el dia. Ahir era el dia en què el Chiringuito deia adeu definitivament després de 13 anys d'antena.
4: Oh, no!
3: El programa estava anant normal, parlant del Mundial, etc, fins que va arribar el moment del comiat. Així ho va començar fent Josep Pedrerol.
5: Gràcies a tots, a los compañeros que habéis hecho posible esta auténtica... Esta aventura maravillosa. Ahí tenemos la redacción de la que aprendemos todos los días, yo el primero, que han hecho posible cada día sea diferente y cada día con más información y cada día con la ilusión del primer día. Pero en fin, seguiremos aquí trabajando, peleando por haceros compañía, sobre todo lo más importante, al margen de no damos lecciones de periodismo, ni aspiramos a... ni hablamos desde un púlpito, hablamos desde el corazón, sobre todo, y aspiramos sobre todo a hacerte compañía. Y tú, lo decíamos antes, tú que lo pasas mal, tú que estás en un hospital, tú que tienes algún problema, pues Chiringuito te arranca una sonrisa siempre y lo intentaremos hacer, seguir haciendo allá donde estemos.
0: Molt bé. El Pedrerol més emotiu, més sentimental, més romàntic, ¿no?
6: Gracias, Josep.
7: La gente que nos escucha desde el hospital, nos ve, ¿no? También desde la cárcel, ¿no?
0: Sí, tampoc.
7: Manicomio, ¿vale? Cementerio.
0: Sí, a vegades sense pretendre-ho, feu un programa d'humor, ¿no?
7: Josep. Entonces, no pretendemos ser periodistas ni darnos las de periodismo.
6: Está con la hoja.
7: Así que, quiero decirle, ¿no? Pues,
0: pero pots
6: para rogar
0: al papel del micro.
7: Sí. Vamos a estar ahí, ¿no? Con todos vosotros, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir para adelante, ¿no? Así que...
6: Oh, qué molesto.
0: Si tan bien estabas, ¿por qué tan vas de 3?
6: Ara, ara.
0: No entenc.
7: Poderoso caballero.
0: Ara.
7: Vale.
0: Diguem-ho tot. Bé, el Lillo va dir més coses sobre aquest comiat.
3: Sí, el comiat ja acabava definitivament i els espectadors, doncs, clar, o sigui, la gran pregunta, tots des de casa deien, vale, però ara on anirà, no? Perquè diu que ell continuarà, que seguiran allà, doncs, al peu del canó. Valen. Però on et podem seguir? Josep, ¿dónde nos vemos?
6: Eso.
5: Nosotros, pues, emprenderemos una aventura diferente en otro lugar. Vale, pero estemos donde estemos, a 3:30 va a quedar siempre en nuestro corazón. De verdad, ha sido un placer trabajar aquí, en esta casa. Gracias a 3:30 y nos vemos en la tele. Nos vemos en la tele, ¿vale? Chao, hasta pronto.
0: Ja ho va dir...
6: Que subtil!
0: Ja ho va dir que per respecte a 3:30, no?, i al Ferreres i tota la família, doncs no diria a quin canal va, com si la gent no tingués accés a veure-ho, no? A més, ja ha sortit per tot arreu, Josep, que has fitxat per Mediaset, no?
7: Mira, te voy a decir exactamente dónde nos veremos, ¿vale? Nos vemos en la pequeña pantalla.
6: ¡Ostras!
7: Ahí estaremos, dándole...
6: Perdona, més detalls.
7: Pues las noticias, ¿no? Es más, si tienes un mando de televisión, nos vemos en uno de los botones.
4: Madre mía.
6: Dentro de los botones.
0: Y será, perdón, el que sí que viste es que heu renovat el logotip, no sé si...
7: Sí, hemos renovado, ¿no?
0: Sí, ya están renovando la imatge,
7: Ahí está, aire fresco, ¿vale? Vamos a seguir, seremos también el Chiringuito y ahí estaremos. Ya, no, bromas aparte, ¿no? Nos podéis ver en la tele.
0: ¿Algún colaborador nou de cara a la próxima temporada?
7: Lo verás en la tele. Vale.
0: Molt bé,
6: alguna dada en general?
7: Sí, la tele.
6: Vale.
0: Canviem de canal i ens anem a IB3, la televisió pública balear.
3: Sí, allà van anar a l'Ushuaia, la discoteca, una de les més importants del món, i es van trobar aquests de la tele a tres senyores.
0: Sí,
3: tres senyores.
0: Era pels carrers d'Eivissa,
3: Sí, clar, allà estava tota aquesta gent que va a l'Ushuaia.
0: Sí.
3: I dius, home, tres senyores aquí potser són, bueno, seran potser del personal, treballadores o el que sigui, no?
0: Ja veig que estàs potenciant l'estigma, no?, de que la gent gran no pot anar de festa a un club de música electrònica.
3: Correcte. I, de fet, aquestes senyores em tanquen la boca perquè els hi van posar el micròfon davant i van explicar què fan allà, a l'Ushuaia.
0: Tres noies, tres senyores catalanes, escoltem.
8: Anar a la platja, dinem, prenem i a la nit discoteca.
9: A veure, aquesta.
8: A la biqueta.
9: Ens agrada molt. I l'any passat ja vam venir i aquest any tornem a veure'l.
10: Cada any venim una setmaneta cap aquí.
11: I venim
2: De festa.
9: De festa. Ah, sí, sí, sense marit.
2: Sense, sola, sola, sense ningú, i, amb, i de festa. Tota la que puguem i més.
0: Oi, tala, que fresques, salameres i festivaleres, aquestes senyores, que deixen els marits a casa i se'n van a veure el David Guetta, tu.
7: Fixa't, home, les peludes també poden estar animades.
6: No,
7: i anar a la festa i veure l'Sven Bath, per exemple, l'Escudero i el Xavi Metralla.
6: Ostres!
7: El Pastis i el Wendry.
0: Sí, el que passa que a vegades potser les articulacions i la musculatura no et segueixen ni a certa edat, no? Quan el David Guetta diu jam, jam, jam, potser no estàs gaire per saltar. O sí, potser estan en millor forma que jo.
7: Bueno, depèn del que es prenguin, perquè allà diuen que hi ha unes pastilles,
0: sí,
7: per la gent gran,
0: sí,
7: bueno, que et donen...
0: Sí, però no són, no són per la pressió arterial, eh?
7: No?
0: Aquestes no, diria que no. El que sí que és veritat és que, bueno, hi ha gent que arriba a la tercera edat, doncs, amb uns estalvis que els permet viatjar cada any a Ushuaia, que ja et dic jo que no és barato.
7: No, no?
0: No és barato. Ni el vol, ni els hotels, ni l'entrada, que val més de 100 euros, i la copa, per exemple, està a 20 euros.
6: Què dius?
0: 20 euros la copa i una aigua 12, Sergi.
6: Joder!
7: I l'habitació és terrible, perquè és l'antihabitació d'hotel.
2: Ah, sí?
7: Tu no vols escoltar soroll quan te'n vas a dormir i, bueno, i tens les habitacions al costat de les pistes.
0: Però que les sessions acaben a les 11 de la nit. Us falta molta mili.
2: Nos falta calle.
0: Sí, Alan Lillo, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: 4 minuts i mig i les 9. Anem a fer esport d'Eurofitness o què?
6: Sí, sí. Va, va.
1: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta, amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Jo me voy a Ocasión Plus.
5: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
6: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe a puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Matina Codina.
7: Andy B. Rexha.
0: Cada dia de 6 a 11. Arrà.

0: masculina animant aquest matí el dimarts 21 de...
1: Juliol!
0: Berrexa i Faithless, aquest New Religion, agafant de base principal l'insomnia, clàssic i mític. Amb ella hem arribat a l'èxtasi, al clímax, i també a l'inici d'una nova hora, a les 9 i 3 minuts. Bon dia, Marc Puga.
2: Good morning.
0: Anem al teu show de cada matí, que avui consta del top 3 pel·lis que has de veure sí o sí o sí o sí o sí o sí, oient del matí a Codina aquest estiu.
3: Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight.
2: I com que vull evitar que em digueu clar, però si no m'agrada aquesta pel·lícula, he fet el top 3 opcions perfectes perquè aquest estiu veieu les pel·lícules que ara mateix us diré. Secció de cine, top 3 pel·lis d'estiu, vinga. Començarem en el lloc número 3.
0: Cazorla, fes el número 3, ja.
1: Número 3!
2: Perfecte. El número 3, l'estiu, moment perfecte per fer una marató. Sí, per mi la millor opció és Crepúsculo, tota aquesta saga de...
4: Ah, mira... Llorima.
5: No, Llorima. Llorena, Ámbar, ta mare.
4: Es que nunca me acuerdo, pero me gusta mucho este piano. Me recuerda a Pablo Sebastián. ¿Y es como es?
6: Calleu, que está sonando la Yoli.
2: Llorima.
7: Llorima.
6: Ya te como.
4: ¿Por qué nos emocionamos tanto con esta canción siempre? Es que me hace llorar.
0: No,
4: Llorima.
0: Toca un punt concret de la nostra
4: sensibilitat. Claro.
2: Llorima és la banda sonora de Crepúsculo, per això sona romàntica, vampirs, tota la combinació perfecta, no?, per l'estiu, una mica de sang. El cas és que dius, vull una cosa més friki, doncs pots tirar per un Harry Potter.
0: Sí, no? Home, per què no, per què no? Però això és en el mateix número 3?
2: És en el número 3, perquè és fer una marató.
0: Ah, o sigui, poses més d'una en el número 3.
2: Perquè és fer una marató, el número 3, un Star Wars, que també tenim la música.
0: Sí, home, sí.
2: Sí. Pel Sergi, un Senyor dels Anells.
0: De moment no estàs descobrint tampoc la sopa d'all, eh?
2: No? Jo crec que sí, perquè és com que és estiu i tens el temps, no?, per fer una cosa que no pots fer durant l'any.
6: Estic d'acord, però matiso. Harry Potter i Senyor dels Anells fan més d'hivern.
5: Ostres.
2: Per mi, també...
0: Però és la secció de Marc Puga.
6: Aquest ha dit Llorima i ningú li ha dit res.
4: Oye, però jo no soy del programa.
2: Perfecte és Crepúsculo o estiu, època de mar, un pirat i ja ho he, no?
0: Ara.
2: O un Jack Sparrow tonto ron.
5: Això sí.
2: Ah, uns pirates del Caribe que entren bastant guai.
4: Crepúsculo.
2: O inclús una saga de por, una Expediente Warren, te les mires totes.
0: Warren!
2: Nit de tempesta d'estiu. El cas és que pots fer una marató.
0: Pot ser que estiguis dient tot el catàleg de Netflix.
2: No, estic dient opcions de marató que podeu fer.
0: HBO.
2: Anem amb el número 2. Número 2!
8: Només ha de fer això. No se'n recorda.
2: És que no li he posat per guió.
5: Pensant quin número és.
0: Estem tots ja a la Costa Brava.
2: Ara flipareu.
0: Què?
2: Un moment, un moment. Moment perfecte per recuperar la típica pel·lícula que no has vist mai o que has vist tantes vegades que no et cansa, perquè és el típic clàssic de cinema que sempre funciona. Sí. Dirty Dancing, una historieta d'amor...
0: Alguna que no sigui dels anys 90...
2: Estem amb clàssics, ara. Home, número 2 són clàssics.
0: Val.
9: Dissenyarà, Dirty Dancing, estic al tomà.
6: No com Harry Potter, que és d'avui.
2: Què dius? Buah, estic depre perquè m'he liat amb un guiri, he tornat a Anglaterra, tinc com moltes ganes de plorar. Tira de clàssic terapèutic, com un Titanic. No?
0: Aquesta és la pel·lícula que diu la gent que no hi entén de cinema, com jo, per exemple. Però tu que ets Jaume Figueres del Matina Codina...
2: Titanic és un clàssic que funciona si busques un plor.
6: I veus la gent morint congelada a l'aigua i dius quina enveja.
4: Oye, no me hagáis spoiler, hombre.
2: Perdón.
0: Per cert, deixa'm dir una cosa, que és que ara a Netflix trobareu també el documental d'aquell creuer que va naufragar a la costa italiana...
6: Costa Concòrdia.
0: Costa Concòrdia. El vaig veure l'altre dia i molt recomanable, també.
6: El capitán Schettino, el primer a sortir d'allà.
0: Sí, senyor.
5: Que estava xuscant.
0: Sí, senyor.
2: Doncs la podeu mirar. El rànquing de l'Ernest, mireu el documental.
0: No, però que vull dir que ara que hem dit Titanic...
6: La secció de la mar,
0: Si voleu una cosa més moderna.
2: O un altre clàssic per plorar heavy, Teràpia de plorera d'estiu, La vida és bella. Sí. Sempre. És una pel·li que sempre entra bé i a l'estiu millor, perquè tens el temps per dedicar-te.
8: Entra molt bé veure com assassinen a la penya mentre t'està fotent un gazpacho.
0: Ens està quedant un estiu cinematogràfic molt divertit,
2: Un moment, un moment. Ara ve la teca grossa. Hem dit número 3, fer un marató. Número 2, un clàssic, que sempre funciona. I ara sí, el número 1. Número 1.
5: Ostres, va, va.
4: Hombre, claro.
2: No.
0: La gent, perdona.
6: Si ja l'has fet.
2: Un moment.
6: Halloween.
2: Un moment.
0: La gent...
10: Fuera.
2: la gent estarà d'acord.
0: Està marxant de l'estudi.
6: No, home.
0: O sigui, no. Tots els col·laboradors marxant de l'estudi.
2: No, Mamma Mia és la pel·lícula que sí o sí o sí o sí et funciona l'estiu i l'estiu realment comença oficialment quan tu has vist Mamma Mia.
1: Fuera! Fuera!
0: Però per què... Un moment. Però per què funciona l'estiu, Mamma Mia?
2: Vale, ara ho expliquem. Tant la 1 com la 2, en l'ordre que tu vulguis, amb la companyia que necessitis, tu sol, en parella, amb un amic, amb una amiga, amb la mare, amb el cosí, és igual. Ho combina tot. Et sents la Dancing Queen de la teva vida, ets com la reina del teu estiu, no? Combina la trama perfecta. Una banda sonora d'escàndol que estem escoltant. Hola.
6: No,
2: és molt heavy.
6: Hola.
2: Plores. No, plores. Rius. T'emociones. Toca temes familiars. Toca temes d'amor, de parella, de filla, de tot. Escolta, The Winner Takes It All, de Meryl Streep, i te'n vas a la platja amb la necessitat de cantar-la tu, no? I sentir-te...
0: Me'n vaig a la platja i m'ofego.
2: Adéu.
4: És una pel·lícula maca per veure amb la mare.
2: I te'n vas...
4: I Mamma Mia, després li fas la broma.
2: Que acabes al Massorrer amb els col·legues aquella nit cantant Waterloo.
6: Ningú que s'hagi posat Mamma Mia un dissabte a la tarda ha acabat al Massorrer després de l'excitació.
2: Ah, no, et sorprendria. El que passa que la gent no ho diu, Sergi. Jo sóc la veu representant d'aquelles persones cohibides que es fa vergonya admetre aquestes coses.
6: Ja. Igual està bé que estigui cohibida.
0: Doncs
2: Mamma Mia, la pel·lícula de l'estiu.
5: Però no ha dicho ninguna de Leo Harlem.
2: Ay, no, lo siento. Padre, no hay más que uno.
5: Claro, padre, no hay más que uno. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5.
2: También para el maratón puedes poner Padre, no hay más que uno.
4: Gracioso. Este verano, Torrente, presidente, Netflix.
6: El título es Padre, no hay más que uno, y después es Padre, no hay más que dos.
5: Padre, no hay más que uno, Padre, no hay más que uno, 3.
6: Ah, vale.
5: Cuando hicieron la 1 no sabían que iban a ver más, no dijeron Padre, no hay más que uno,
6: Pues, no era Padre, no hay más que...
0: Bé,
6: el títol, no?
0: Si sou dels que el mes d'agost se us fa xafugós, se us fa farragós, aquestes són les propostes cinematogràfiques de la Màrpuga.
2: Bon estiu a tothom, mireu Mamma Mia, us canviarà la vida i us millorarà la vida.

0: ara quan comencem vacances, suposo que no tindreu en cap cas un diumenge amb drama, no? Perquè, clar, el dilluns serà un altre cop diumenge. Cada dia és diumenge, com diu aquell.
1: Molt.
0: Catarres a RAC 105.
2: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Adrià, bon dia. Bueno, és que jo crec que no agafen ni línia.
3: Però és quin silenci.
0: Hola? Hola, Adrià!
4: Hola, bon dia.
0: Espera't, prova de trucar des de la línia un moment.
1: És bona, el del telèfon. Estaríem hores, escolta'm. Quan s'acaba el programa, al final?
0: S'acaba divendres.
1: Ja no.
3: Llavors, jo tenia dos iogurts.
0: Ja està, sí, ja. A veure si l'agafa l'Adrià, línia 1.
5: Sé si esta persona està disponible.
0: Què?
1: Com?
3: És un...
0: Hola, Adrià, bon dia.
6: Bon dia.
0: Has saltat com una mena de contestador previ a poder-te saludar. Per cert, soc l'Ernest Codina, et truco en directe des de RAC 105, el programa Matina Codina. No sé si ens coneixes, Adrià.
6: Sí, home, sí, me'ls escolto, me'ls escolto.
3: Mira.
0: Bueno, ens escoltes.
6: Quan puc, me'ls escolto.
0: Som nosaltres, eh?
6: Que bo, que bo, que bo. Doncs molta, molt bé, moltes gràcies.
0: No, bueno, que fas 21 anys o què, tio?
6: Gràcies. Sí, tio, de moment sí, l'any que ve 22, per això.
0: Per molts anys. Molt bé, et veig molt, molt trempat, molt, molt madur i molt crescudet, diu la teva mare, l'Ester, que diu que ha passat tan ràpid tot això.
6: Bueno, la meva mare no és l'Ester, eh?
0: Val, perfecte.
1: Valent!
3: Doncs, ah, no?
0: Una pífia per la temporada que ve. Qui és l'Ester?
6: L'Ester és una amiga de la meva mare, treballa amb ella.
1: Epa!
3: Epa!
0: Vale. No, és que diu, avui fa 21 anys, l'Adrià... Diu que va néixer i ha passat tan ràpid tot que un dia vaig obrir la porta de casa i era un nano gran, ja.
7: Oh, fixa't.
6: Bueno, sí. Sol passar.
0: Sol passar, molt bé.
7: La vida va tan ràpida, oi, Ernest?
0: I tant. És frenètic. No, per això ens hem d'aturar de tant en tant, eh? Pausar-nos i gaudir de les coses que tenim.
6: Jo ara també m'he aturat a esmorzar.
7: Veus que bé.
3: Aquesta esmorzant ara s'ha parat un moment a reflexionar sobre lo gran que és.
0: Adrià, estàs treballant avui. Quin dia t'espera en el teu aniversari?
7: El periodisme.
6: Avui?
0: Sí.
6: Bueno, molta feina i res. Molta feina.
3: Però on treballes?
0: A què et dediques, tio?
6: Soc electricista.
0: Home, estàs forrat! Si no n'hi ha de electricistes, a quin preu l'hora aneu ara, els electricistes?
6: Hòstia. Bueno, no sé. Depèn de per qui, no?
0: Sí. Ja.
3: Ah!
0: Però car, no? Car, bastant car, no?
3: Tens feina, no? Que diguéssim.
6: Sí.
3: Tens feineta.
8: O sigui, segons qui et contracta, li fas més preu que un altre, eh?
3: Quina xispa!
0: Però aquest nano té una entrevista perquè ja no puja una nova generació de gent que vulgui emprendre oficis com el teu, no?
6: No gaires, no.
3: No és corrent.
0: Exacte.
8: Que xolo, no?
0: No, i per exemple, perquè ho entenguem nosaltres, quines tasques et toca fer avui?
6: Avui?
0: Sí.
6: Avui estic canviant unes mangueres a una empresa.
3: Ah. Bueno. És que si preguntem coses de temes que no sabem, no. La resposta mai ens sorprendrà. No.
0: A mi és una feina que em fotria bastant pànic pel fet d'enrampar-me.
3: Sí.
0: És important sempre abaixar els ploms,
6: bueno,
0: no, Adrià?
6: Has de pensar que una enrampada t'estalvies un cafè.
8: Molt de la broma, aquest nano.
0: Sí. Escolta, estàs il·lusionat perquè ara arriba la festa major de Torelló.
6: No? Hòstia, sí.
0: I es veu que estàs fotut amb el tema de la comissió de festes.
6: Sí.
0: No? I que arribes a les tantes a casa, que no dorms, no? Durant la festa major.
6: No dormo ni un dia.
8: Aquest té un cigalero, hòstia.
6: De fet, ja m'he demanat tota la setmana de vacances.
0: I quan és la festa major de Torelló?
6: Començar aquest dimecres fins al dia 3 d'agost. Sí,
0: molt bé. I quin és el cap de cartell aquest any? Ja porteu algun grup bo? No sé si hi ha algun acte que vulguis destacar del programa d'esdeveniments de la Festa Major de Torelló.
6: Home, veniu a la Pornada, sempre és maca.
0: A la què, perdona? Pornada, la Pornada.
3: La Pornada.
0: És que comença a fallar el telèfon ara, Adrià. Connecta'l bé.
6: El balla?
0: Ara no, ja no, ja no. Ja no, la Pornada, que això què? Consisteix bàsicament en sortir al carrer i mamar, no?
6: Mamà, i que et tirin molt bé per sobre, i...
8: Hòstia, la meva preferida és aquesta. Boníssima.
0: Sí, tot plegat molt...
6: És molt de la porta, sí.
8: Ara. Força! No em toqui.
0: Adrià, que tinguis un molt bon aniversari, feliç estiu, i és curiós que facis 21 anys el dia 21, no?
1: És veritat.
6: Sí, bueno.
0: Aquestes coses.
9: Suposo. Ja passa un cop a la vida.
7: L'any que ve el faràs el 22.
6: L'any que ve em canvio la data de naixement.
7: Exactament.
0: Adrià, un petonet de part de l'Ester i de tot l'equip del Matina Codina. Gràcies per seguir-nos.
6: Moltes gràcies.
0: Una abraçada cap a la Vall d'Algès i que sapigueu que l'Adrià entra al sorteig d'un lot que... és fantàstic, i el sorteig el farem aquest divendres, Cazorla.
3: Sí.
0: Entre totes les trucades que hem fet el mes de juliol, de 9 a 10 del matí, patrocinades per Llet Nostra, l'Adrià podrà guanyar, podrà aconseguir 30 litres de llet amb totes les seves varietats.
8: Mare.
0: Diversos packs de làctics de Llet Nostra i també un doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica per esmorzar cada dia amb el Matina, Codina de Fons i Llet Nostra!
2: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: És una de les cançons preferides de l'Alan Lillo.
1: Sí.
0: És exòtica, és tropical.
1: Encanta.
0: Oh, és
1: chill.
0: Té ritme, però a la vegada és tranquil·let, efectivament.
1: Sí, senyor. Ara em fotré un mojito.
0: Opa. Tens complicat aquí a la ràdio. Sí. La màquina només treu cafès i cacau i tallats i no sé què més.
2: Quin rotllo, tu.
0: Bé, DJ Koja i Jason Derulo, buscaré una remescla d'aquesta cançó perquè
1: sí?
0: Tinc la sensació que ha de funcionar bé a les festes. La gent de la comissió de festes de la festa major de Torelló m'hagués convidat, potser l'hauria provat, però aquest any no van portar.
2: Ah, doncs mira, que es fotin.
0: Des d'aquí, un retret subtil a l'Adrià, que és l'oient que hem trucat ara amb llet nostra. Fem una pausa i tornem de seguida per saber fins quan aquesta calor... Això ho farem amb el Nil Ferrés. Xavi Cazorla, m'avançaves que hi ha una última hora de Vinícius.
3: Sí.
0: Però potser no cal fer spoiler, no?
3: No.
0: Però és grossa, és impactant.
3: Sí, sí. Pot fer que canviï almenys l'insult que se li ha dedicat a Espanya.
0: Sí. Jo diria que és una notícia terrorífica. Sergi Ferrer també ens porta una última hora.
3: Sí.
0: I veurem si ve per aquí també el Bernat Balboa amb els esports. Tot això d'aquí a 2 minuts.
4: Tic-tac.
5: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
7: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Ocasión Plus.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
11: Propera parada, Plaça Lesseps.
12: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
13: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Medishot. Hey, this is Taylor Swift.
15: La teva música.

0: Taylor Swift i Cruel Summer. Seguim els del Matina Codina animant-te un nou matí del mes de juliol. Quin estiu que estem tenint tan cruel. De fet, crec que... Bon dia, Nil Ferrés. Bon dia, Nil Ferrés. No, dic que crec que és el juliol més calorós des que hi ha registres, no?, en algunes ciutats i pobles de Catalunya.
1: Exactament. Abans comentàvem que la ciutat de Lleida ja fa 10 dies que arribem als 40 graus aquest 2026, i això és un fet inèdit, sí, perquè no passava des de... De fet, no ha passat mai en tota la sèrie meteorològica que hi ha des de 1941.
0: De fet, en aquest programa col·labora un oient de Lleida, que és aquell oient que m'escolta des de l'època de Flash FM, que no sé com es diu el nostre oient pagès de...
2: John Dere.
0: El John Dere, és veritat.
2: John Dante, que jo sí. Me'n recordava. Ah. Com me deia jo, codine, com me deia? La mare que va per i tira una John samarreta del Flash Matí, de Flash FM.
0: Que no, que estem a RAC 105. Que ja fa...
2: Vale, però tens samarretes o no de Flash FM?
0: Supera-ho.
3: Que no,
0: alguna
3: que
0: han... Alguna dec tenir per casa, però és una XS.
2: La mare que va per i posa el Gigi d'Agostino, que era molt...
0: Escolta, que diu el Nil Ferrés que porteu ja 6 dies que arribeu als 40 graus aquí.
1: 10 dies.
0: 10
2: dies, la mare que va per i...
0: Com ho esteu vivint, John?
2: Molt malament, estem tot el dia amb el tractor despullats. Tinc los collons ja que m'han deixat tot el cap un regalim de suor.
0: Sí, ja, quina imatge tan agradable.
2: És ben agradable, ben agradable.
0: Home, suposo que deus portar una mica de gel, la teva pataqueta allà al tractor. No tens aire condicionat al John Dere o no?
2: No tinc res, la pataqueta la porto hasta el desembre, la porto la pataqueta. Que bé que entra quan estàs a 40 sota 0, fotre un ligotasso de... Oh, que bon, que és l'hòstia.
0: Bueno, però ho portes relativament bé, no, això de la calor?
2: Bé, 40 graus no és res, home, a Lleida estem acostumats a això i a més. Quan entrem al 52 m'avises.
3: No et poses crema solar, veig.
2: Crema solar, pa, maricón.
0: Ah,
2: m'he vist, eh?
0: Bé.
3: S'ha ofès el Santiago Segurata.
4: Imagina't.
0: Escolta, Nil, no, seguim parlant del pronòstic meteorològic. Aquesta calor continuarà afectant-nos encara a Catalunya o no?
1: Sí, exacte. Demà rebaixa una miqueta, però dijous i divendres tornarem a valors semblants als d'avui. Sí que és cert que de cara al cap de setmana la temperatura seguirà baixant una miqueta més i ens trobarem ja a valors més normals perquè tocaria per l'època. És a dir, calor, però... Sí. No tanta calor com la que hem tingut els...
0: Correcte. Francesc, com l'has vist avui el Nil Ferrés en el seu segon dia al Matina Codina?
5: No, ho està fent molt bé, cada vegada més seguretat. És cert que segueixes parlant una miqueta ràpid amb la crònica.
0: Sí.
5: De fer com jo i yeah. Preparant el següent...
0: Sí, però el problema és que tu sembla que ens tractis d'imbècils a vegades.
5: Sí. No, tu vas donant una crònica i mentre la fas temps per anar pensant en el que diré.
2: Quina mandres, tu.
5: Continuació.
2: Sabem on vas.
0: Per cert, Francesc, tu tens alguna altra habilitat a part de llegir els mapes del temps i fer les previsions? Tu, Francesc, fas... A part de l'helicòpter, que també sabem que ets nudista i que amb la Tita fas l'helicòpter.
5: Correcte. M'agrada la papiroflèxia, per exemple. M'agrada fer figuretes, doncs, per exemple, un avionet, un...
0: La rosa dels vents, no?
5: Sí. Rosa dels vents, sí. Correcte.
0: Algun signe, potser has fet algun signe, no? L'ocell estic parlant, eh?
5: No t'estic seguint, ara.
0: Sí, un signe, no saps
2: signe, què? Un cisne.
4: No un signe de...
2: El marit de la oca.
5: Pensava que deies un signe, i dic, sí, home, un interrogant, una exclamació. És una conversa que no té molta continuïtat.
2: Com has vist això, Nil? Què t'ha semblat la conversa que acabes de presenciar?
1: Molt divertida, molt divertida.
2: Molt.
0: Escolta, no, ho dic perquè, Francesc, el teu company, el Nil Ferrés, toca la trompeta.
5: No fotis.
0: Sí, amb una copla. Aviam, fem publicitat d'aquesta copla.
1: Home, he estat sovint amb la copla Berga Jove. Sí. I també amb la copla Ciutat de Berga, que toca per Patum.
2: No, un moment.
3: Que maravilla.
2: Berga, però de Berga.
3: Una Berga jove. No, és lo que necessitamos todas.
2: Del municipi de Berga.
0: també toques a una festa que és patrimoni de la humanitat, que és la Patum de Berga.
1: Exactament, sí.
0: Sí, què toques a l'himne de la Patum? No sé si estic dient bé.
1: Toco durant la Patum completa, que es fa el dissabte i dissabte es fa Passacarrers, diumenge es fa la Patum completa.
0: Com es diu la cançó? Ja hi som. Que deu estar al Dalet, aquesta.
1: Cançons, n'hi han moltíssimes.
0: No, però l'himne, però... té nom la cançó que tu...
1: Home, la més reconeixible és el Patumaire.
2: Valen.
4: El Patumaire. I com és?
1: El Patumaire.
0: El tinc aquí, el tinc aquí, el Patumaire.
2: És que Catalunya...
0: Toma! Olé!
4: Olé! Olé!
2: ¡Viva España!
0: Sí, soni molt, molt espanyol per posar banda sonora una festa tan catalana.
2: Mira, molt bé.
1: No, és una festa catalaníssima.
6: És de les poques que queden, Ernest.
4: Un passodoble espanyol, això.
0: Podem penjar a les xarxes socials, si voleu, al Matí de Codina, @RAC105, una foto del Nil Ferrés tocant la trompeta. Si la vols comentar, per exemple, Francesc?
4: Home, envia-me-la.
5: Home, està amb la partitura enganxada a la pròpia trompeta i el Nil, doncs, amb un somriure ben ferm.
0: Sí, sembla el nen Jesús en aquesta foto. Sí.
5: Una mica Pau Cobercí, també.
0: Sí. Ah, sí. Que el Pau Cobercí també toca la trompeta.
5: Sí, bueno, toco la trompeta, però amb les meves pròpies dents.
0: A veure...
6: Sembla l'inici d'una pel·li. Mentre vol dir Meyer.
0: Marc Puga, què et sembla la foto del Nil Ferrés?
4: M'encanta, el trobo boníssim. Me l'estic enviant, de fet, al meu mòbil per tenir-la i publicar-la.
6: I això, Nil, és il·legal, perquè vagis aprenent coses. Protecció de dades.
0: @RAC105, seguiu l'Instagram de l'emissora i veureu el nostre meteoròleg tocant la trompeta. No sé si és la foto que esperàveu veure avui.
6: Hi ha gent aparcant en doble fila per poder anar ràpidament.
4: Nil, vaig a fer el post. Teu. Ara em sento una mare orgullosa.
2: Està bé que li hem demanat consentiment per fer-ho en tot. Sí.
5: Escolta, l'Abel Caral toca la pròpia panxa, també meteoròleg de la casa, amb Nil la trompeta, tots són instruments.
0: Nil, demà vindràs també o no?
1: Exacte, sí, demà em tornareu a trobar aquí.
0: Perfecte. Nil Ferrés, el meteoròleg de l'última setmana del Matí a Codina. Moltes gràcies.
1: Olé! Gràcies a vosaltres.
0: A veure si plou ja, com diu aquesta cançó de Pitbull i Marc Anthony, que es diu Rain Over.

0: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Passant 5 minuts de 2:15 del matí, seguim al Matina Codina amb una última hora que arriba des del Maresme.
2: I quina sort tenir el Maresme, i la gent que ens ha envoltat, els plataners i les palmeres.
1: Sergi Ferrer.
3: Un veí de Mataró, que està com molt fart, que Mataró té moltes coses bones, però pot ser que ara últimament estigui una mica com deixada de la mà de Déu,
4: no,
3: en alguns
4: no,
3: trams.
4: No diguis Mataró, que et mato. Xo,
3: en alguns, no, que és una ciutat preciosa, Maresma lliure i tropical, però totes les ciutats grans tenen
5: Rajo
3: coses per reparar, no?
4: Rajo.
3: I aquest tio, lluny de queixar-se i fer com faig jo, no?, de dir, hòstia, com està la ciutat, alcalde...
5: Sí.
3: El tio diu, s'ha acabat. Llavors va agafar un martell, un tornavís, una mica de cola blanca, una agrapadora i unes tisores de punta rodona.
1: Per cotó, també.
5: Platur, per una placa de platur.
3: Un parell de plaques de platur.
5: No,
3: i va fer una mica de Bob al Manetes. Va sortir al carrer i va començar a arreglar coses. I el tio diu, ara arreglaré un banc, total, no tinc res a fer.
4: Ah, molt bé.
3: Va arreglar un banc perquè la gent pogués seure, va arreglar una esboranga a la vorera, posant una mica de massilla.
5: Oh,
3: Que ja pots comprar pots, eh?
5: Sí, eh?
3: Una mica de pintura per aquí, unes arrels d'un arbre que estan molestant perquè no s'ho pegui la senyora Maria...
1: I quants capítols de bricomania es van passar al senyor?
5: Sí.
1: Un autèntic crac, eh?
3: I mica en mica va anar fent, pues, això, la ciutat que va més maca i més transitable. Un tio de bandera. I al cap d'uns mesos de fer això, doncs, li va arribar una carta de l'Ajuntament.
4: Una diu, felicitació.
3: Escolta, que guai!
5: Contracten.
3: Ser l'alcalde amb un contracte...
4: Una medalla...
3: Una medalla al mèrit civil,
4: claro.
3: Un premi, un reconeixement... Estàs nominat a Mataroní... a ciutat de Mataró de l'any.
4: Estàs nominat.
3: Doncs el tio obre la carta i diu... Que raro.
5: Què passa?
3: 1.700? Que 1.700 persones que em volen felicitar? No. Això és una multa!
5: Què?
4: Com?
3: Multa de 1.700 euros.
4: Però per què?
3: Per fotre't on no et demanen.
5: Ostres, no.
3: Usava concepto meter las narices donde no te llaman.
4: Ullo.
3: Es veu que la llei a Espanya fa que el carrer és de titularitat pública. Per tant, tu no pots anar arreglant coses.
1: Clar, no te pots fer el teu gust, penjar un quadre allà al carrer.
3: Exacte. Clar, però la llei està feta d'una manera que si hi ha un forat a terra, tu no el pots arreglar, però tampoc no tens cap mecanisme per algú arreglar-lo. De manera que la solució és que ho aneu ensopegant amb el forat i fins que us moriu.
1: Però això passa, Clapés, per exemple, que si hem d'esperar que ho faci l'Ajuntament.
6: Ara, exacte. És que al final, aquest tio, jo el que li recomano és que faci una contradenúncia i ara, doncs, denunciï l'Ajuntament per totes aquestes destrosses que el tio està arreglant.
3: Efectivament.
6: Aquí el tema, al final, no ens enganyem, és que tots els ajuntaments xupen del bote cada vegada que han de fer una reparació X del carrer.
3: Hi ha llegendes urbanes d'això, eh? Cada vegada que un alcalde... Això segur que és mentida, eh? Fa un forat a terra per posar no sé què, una comissió, i de sobte et trobes que ha posat 78 pilones blaves d'aquelles per evitar que passi ningú, perquè no passa mai ningú.
6: Bueno, jo tinc un amic que es dedica... No diré el que es dedica per no fotre-la en un merder, però hi havia un problema a un poble,
3: vale.
6: D'acord?
3: A Sant Poble de Mar.
6: A un poble. I bé, doncs la persona que es dedicava a l'alcaldia del poble el va contactar i li va dir, escolta, et sembla que et contracti a tu, que ens coneixem, per fer aquesta feina? I ell va dir, doncs perfecte, vamos allà, no? Com diria el Jordi Pujol a la PM. Va dir, sí, però et sembla si fem això i jo cobro una miqueta d'aquesta gestió? I el meu amic és un tio superhonrat i molt humil, per cert, no va gent sobrat tampoc, li va dir no.
5: Molt bé.
6: Em dóna la gana.
7: Molt bé, el teu amic.
6: Perquè això no fa.
5: ¿Me puedes pasar el teléfono de este alcalde?
6: No te'l passaré.
1: Doncs amb aquest crac del bricolatge que ens explicava el Sergi Ferrer i aquesta multa tan poc exemplar, hem arribat a les 9:40 del matí. De seguida, ara sí, expliquem una última hora vinculada amb Vinícius Júnior, que us deixarà amb el cul torçat.
8: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
9: Sona bé.
8: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona Qashqai e-Power.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno un Nissan.
8: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: una rumbeta catalana estiuenca que ens ha fet aixecar tots els del Matina Codina de la cadira, banda neon, Buos i Mon DJ, el trio Calavera amb el ventilador. A veure, Xavi Gazorla, què sí. li ha passat a Vinícius Júnior?
1: Ostres, doncs aquest matí m'he llevat i estava fent scroll per les xarxes i he vist una persona que he pensat, qui és aquest tio que no el conec i va amb vibes de persona molt famosa.
2: No m'assusta.
1: No, i resulta que és que a Vinícius Júnior, de qui tots tenim aquella imatge, no? La cara de Vinícius que deixi com... aquella boca... Com
3: un sol, és un jardí, deixeu-lo.
1: Com un rap.
0: Sí.
1: Val? Doncs això.
0: Però la morfologia de la cara et sembla sí, particular,
1: té,
0: no?
1: Té com una protuberància a la zona del mentó. Doncs sí. Vinícius s'ha sotmès a una cirurgia d'harmonització del mentó.
0: Com?
1: Que li ha canviat la cara radicalment. O sigui, ja no té aquella cara que tenia Vinícius, sinó que ara té una cara doncs, de persona que fa menys ràbia, tot sigui dit. Perquè abans, amb aquella boca plena així, enviava la gent a pastar sí, fang sempre, sí. I ara doncs, jo el veig una persona educada.
0: Sí, tu creus que realment...
4: Millor,
0: Realment, això volia preguntar. Ha fet un upgrade a Vinícius Júnior? Està més guapo?
1: Home, és que menys era impossible. O sigui...
0: No, però, perdona, hi ha molts casos, per exemple, Jorge Javier Vázquez, que es va sotmetre a una cirurgia estètica i va quedar fatal.
5: És verdad, claro, parece una muñeca chochora. Sí. Jorge Javier Vázquez.
1: No, en el cas de Vinícius, realment no sembla ell, o sigui, és una persona, bueno, té... Crec que s'ha arreglat les dents, també, alguna coseta, però s'ha fet coses i ara sembla una persona... Bueno, ja et dic.
0: Perquè aquest senyor no ha anat al Mundial, entenc, ha tingut temps per fer...
1: Sí, sí, sí que va anar al Mundial, però es va eliminar bastant d'hora i suposo que va dir, mira...
3: Va dir, escolta, aquella hora que t'havia cancel·lat de l'operació, me la pots tornar a posar. Sí.
6: Potser s'hauria d'operar el cervell, el senyor Vinícius Júnior, perquè, clar, vull dir, al final, per lluitar contra el racisme, l'estiu fa dos o tres estius no va voler anar a judici perquè estava de vacances.
3: Què deuen haver fet amb tota la pell que ha sobrat? No, una samarreta d'edició limitada, potser.
4: Quin fàstic.
0: Bueno, el cas és que aquí en aquest programa, almenys jo estic a favor de la cirurgia estètica, eh? Si és a fi efecte de millorar la teva autoestima, potser ara no estarà de tanta mala llet. Si s'estima més, potser està una mica més simpàtic.
7: Todo esto que estáis haciendo es racista, mano.
6: Eso es, qué vergüenza.
7: La habéis llamado mono.
3: Exacto. No es veritat.
7: Venga, hombre.
6: Pedidle perdó.
3: I mira que el Cazorra ho volia fer i li hem dit que no.
1: No, he passat de puntetes,
0: jo. Sí. Aquesta hora del matí volem buscar també l'opinió del nostre cap d'esports aquests dies, que és el Bernat Balboa. Tu has vist la fotografia, què t'ha semblat? Per cert, la penjarem, eh? @RAC105, sí, també, la fotografia de Vinícius Júnior.
8: Hola.
0: Perdona, ara.
8: Hola, bon dia.
9: No m'estic sentint, eh? Ara sí. No, la meva opinió... tant és. Vull dir, a mi cadascú que faci...
0: T'has bullat, cabró.
3: Per això no t'obrim el micro, eh?
9: No, jo volia dir que quan se m'ha informat d'aquesta operació, sí, he patit pel meu lloc en aquesta feina. Perquè per un moment he pensat, ostres, Vinícius s'ha operat del genoll, s'ha operat del turmell, s'ha operat del canell, no sé de què, i jo no ho he dit.
0: No era cap lesió.
9: No era cap lesió, per sort, perquè si no ja estava patint. Però vaja, Vinícius, que faci el que vulgui, a mi no és un tio que tampoc... m'entri per la vista, però vaja, molt bé.
5: Perquè no és de tu equipo. Si fos de tu equipo, pues seria tu favorito.
3: És la prova, però, que amb diners tot és possible, eh? Perquè era una cara bastant inarreglable i ara el cabrón està guapo.
1: Ah, guapo.
9: Sí? Sí, és guapo?
3: Ui, ara.
0: @RAC105, estem penjant la fotografia. Per cert, Bernat, amb què esteu a la redacció d'esports aquest matí? Alguna última hora?
9: No, continuem amb la turra de la selecció espanyola que van celebrar ahir per Madrid. Van fer Zarzuela, Moncloa, Cibeles...
3: Ole.
9: I avui espero, jo suposo que es deu acabar ja tot això del segon mundial de la selecció espanyola. Estem pendents de l'oficialitat del fitxatge de Karim Adeyemi al Barça.
6: Vale,
9: s'han acabat la selecció.
6: Ja el tenim aquí, l'Edamame. Encara el menjaré quan arribi.
0: Quina posició juga?
9: És extrem, sí. Tot i que és bastant polivalent i podria inclús jugar de nou. L'alemany ja és a Barcelona des de fa una setmana, ha passat la revisió mèdica, però quedaven pendents alguns temes de papers, de documentació.
0: Alguns serrells, potser, no?
9: Exacte.
6: Sí, senyor.
9: I tot apunta que avui es faria oficial el fitxatge del Karim Adeyemi pel Barça.
6: Doncs ara farem allò que estem amb els papers en un despatx fent unes firmes. Jo sempre dibuixo uns peris, perquè en aquell
0: en
6: moment...
0: els contractes.
1: El contracte.
6: Sí, perquè allò és fals. El contracte el fem amb el just.
1: Amb gent cansada.
6: No estic en els contractes, però fem la foto. Fem la foto.
0: Un penis.
6: Exacte, amb el somriure a la càmera, com dient, vinga, va, Edamame, que hem de... benvingut. Està contents. És un penis, un
0: perfecte,
6: pits.
0: President.
6: Mira quines tetes.
3: Des d'aquests espanyol...
0: Què volia dir? Gràcies, Bernat Albó, gràcies, Cazorla. I acabarem la secció amb Luis de la Fuente, entrenador de la Roja, ahir sobre l'escenari de Cibeles, on estaven, on van, diguem-ne, entregar el títol a l'afició, cantant Julio Iglesias.

0: Vinga.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
3: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
2: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
3: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
2: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
4: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
5: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
4: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
3: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
6: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
7: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
6: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
7: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
6: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
8: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
9: Xarxa Hyundai de Barcelona.
10: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
11: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
13: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
14: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
15: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
16: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
14: Menys Shazam i més RAC 105.
1: RAC 105.
8: La teva música.
17: Fuego!

0: Doncs aquí teniu la bitxota, la colombiana, la Karol G, amb una cançó que va treure l'estiu passat, però que continua sonant, evidentment, perquè no ha caducat ni de conya aquest Si antes te hubiera conocido. 6 minuts i les 10. Jo crec que hi ha molta gent que pensa tant de bo hagués conegut abans el Matina Codina.
1: I tant!
0: No, els matins són més distrets, més entretinguts. Tu, Mar, penses que tant de bo haver vingut abans aquí, no?
2: Tant de bo, tant
0: clar.
2: De bo.
0: T'alegra la vida, el Matina Codina.
2: L'agreu vosaltres.
1: Hòstia, no, que maco, això que dir la Mar.
3: La vida més trista.
4: Ets un sol de primavera.
0: Sí, a tu se t'ha fet curta la temporada, Mar. Tu...
2: A mi sí. Se m'ha passat ràpid. Jo és que m'ho he passat bé, jo us estimo i jo... Sí, jo necessitava això.
5: Això és perquè és la primera temporada. A mi em va passar l'any passat, això.
2: No, però a mi
5: ja veuran l'any que ve.
4: Ja parlat.
2: A mi la vida em passa ràpid. O sigui, jo treballava abans també, ara ho penso i dic, hola, tio, que fort tot el que he fet. I vaig ser molt feliç.
0: Però aquest matí m'has confessat, abans que arribessin aquests cràpoles, que finalment sí que necessites vacances, eh?
2: Ah, sí. Ara ja fa una setmana que he dit, buah, tinc ganes d'un mes de desconnectar de la feina, de vosaltres, de... Sí, com tots,
5: Acabes de dir el contrari.
2: No, que se m'ha passat ràpid i us estimo molt i m'ho he passat bé, però que ara estic en un punt que ja necessito un mes de...
0: És necessari. A més a més, Sergi Ferrer, ha estat una temporada molt frenètica.
4: Oh, sí, ha sigut una temporada estranyíssima. Recordem, hem tingut guerres, hem tingut temes polítics, la roda de premsa de Florentino, el Mundial... Va ploure molt a la tardor, no parava de ploure.
0: Correcte.
4: Ara fa molta calor, van segrestar el Maduro, Iran, Rodalies... Hem seguit setmanalment, tu, que ara me suena.
2: Hola, això ha sigut guai,
3: això
4: m'ha desgastat molt més que la guerra de l'Iran.
2: A mi m'ha donat energia.
4: I ara que marxem de vacances, doncs ho celebrarem amb una cançó de l'estiu que vol recollir aquesta sensació una miqueta, no? Marxem, sí, perquè hem de descansar d'una temporada loca.
0: Oh!
2: Hola!
1: Ja sé per on vas.
0: El Matina Codina ha versionat Ricky Martin per anar dient adéu amb la maneta. Així sona el hit de l'estiu.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.
1: Crec que ens hem perdut.
2: Sí, sort que he portat festucs.
3: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
4: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Propera parada, plaça Lesseps.
8: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
9: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
10: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina, el programa de ràdio més comentat a les perruqueries.

0: la reina del pop amb l'artista més viral s'han unit. Quin tàndem, quina unió, quin enllaç tan fantàstic, eh? Estem parlant de Madonna i Sabrina Carpenter. Aquesta cançó és Bring Your Love. Hem obert la llauna d'una nova hora, l'última d'aquest dimarts 21 de juliol. Per cert que Madonna, durant la seva actuació al halftime de la final de la Copa del Món, es veu que va tenir alguna discrepància, no? Alguna diferència amb Justin Bieber. Es van barallar, Mar, o no?
1: Sí, això va passar entre bambalines, darrere els escenaris d'aquest show de la mitja part del Mundial. Hi va haver tensió entre els dos cantants, la Madonna i el Justin Bieber, com has dit, perquè tots dos volien tenir un paper protagonista.
0: Ai, els egos.
1: Cap dels dos volia quedar secundari, o sigui, va ser una qüestió absolutament d'ego.
0: Com si no tinguessin la fama ja consagrada, aquests
1: dos. Correcte. I la diferència principal entre ells va ser una mica per l'estil del show. Justin Bieber volia una actuació més simple, que realment ja la va fer, va sortir amb una guitarra, una baladeta, yeah. Es volia centrar en la música, recuperar una imatge bona després de totes les crítiques i tots aquests anys dolents que havia tingut el Justin.
0: Sí, sí.
1: En canvi, la Madonna volia una cosa més Super Bowl, volia un espectacle gran, molt espectacular i amb un impacte visual molt heavy, que realment també ho va fer.
0: Per tant, perdona, es va posar amb la direcció artística, no?, que anava a càrrec de Chris Martin, no?, de dir, sí, no hauries de fer això, sinó que hauríem de fer alguna cosa espectacular, i aquí va sortir, doncs,
1: aquesta va sortir aquí.
0: Bueno.
1: És veritat que Chris Martin, que coordinava la part artística, Chris Martin de Coldplay, va intentar mantenir un equilibri entre els artistes i, realment, podem dir, que la vam veure, que va haver una mica de tot.
0: A mi em va agradar moltíssim...
1: Es va combinar...
0: tant la selecció artística com les transicions que es van produir a totes les actuacions. Bé, 10 i 5, hora tronera, l'última del programa d'avui, aquesta edició 1099 del Matina Codina, un programa marcat per les següents commemoracions.
1: Som-hi, va, començarem dient que el 1921 es van començar les obres del Gran Metro de Barcelona, això...
0: Tota la ciutat foradada. L'agafes al metro, tu, Mar, o no?
1: Abans molt, ara intento evitar-lo, perquè em fa bastanta angúnia. Em fa fàstic, hi ha rates, hi ha molta gent, sí, i no m'agrada. Prefereixo trigar més i anar amb bus que anar amb metro i trigar menys. Però quan he d'agafar l'agafo.
0: Tal dia com avui començaven les obres del metro de Barcelona, unes obres que no s'han acabat encara, eh?
1: Eva, sempre estan d'obres. Una línia està d'obres. I estem escoltant Welcome to the Jungle, perquè el 1987 Guns N' Roses publicava l'àlbum Appetite for Destruction.
0: Estem repassant coses que han passat en altres 21 de juliol.
1: I amb aquesta banda sonora de Barbie, cançó de la Dua Lipa, recordem aquell estiu del 2023, a dates d'ara mateix, avui s'estrenaven Barbie i Oppenheimer, dues pel·lícules que van ser molt taquilleres, es van barallar els Oscars pràcticament, perquè eren com les dues més vistes i les dues més comentades. I recordo molt aquell estiu que tothom anava a veure Barbie i Oppenheimer, no?
0: Correcte, i jo no n'he vist cap de les dues, eh? Jo no vaig participar en aquesta carrera taquillera cinematogràfica. Yo nací para ser perra,
1: por favor, déjame ser. I avui estem celebrant el Dia Mundial del Gos, dels peluts.
0: Deixa'm obrir tema del dia.
1: Vinga, va.
0: Quina habilitat especial té el teu gos, la teva gossa? 608-717-141.
2: 608-717-141.
0: Perquè, com amb els fills, molts humans ens passa que tots ens pensem que hem tingut el gos més llest, intel·ligent, que fa certes coses divertides. Alguna anècdota, no?
1: Sí, anècdotes de gossos.
0: La que sempre expliques, no?
1: Això.
0: Sabeu què va passar un dia, hòstia?
1: Mira,
0: jo en tinc una per obrir, si vols. Que el meu pare tenia un gos... Val? Al taller. El meu pare tenia una fusteria. I va haver un dia... I tenia el gos allà a la fusteria, que vivia sobre les serradures i molt ben cuidat i tal. I era... Es deia Fosca, era una gossa negra, molt intel·ligent, des del nostre punt de vista. I ho demostra el fet que un dia el meu pare, entrant al poble pel pont, que a sota passa el tren, va tenir un accident amb la furgoneta.
1: Ostres!
0: I t'estic parlant que hi ha molts edificis pel mig i més de 500 metres de distància, i el gos va baixar fins a l'accident.
1: Ah, sí?
0: Va sortir del taller i va anar al pont on s'havia produït aquesta topada de la furgoneta del meu pare, que dius, com és possible? Sí que tenen les orelles, l'oïda molt afinada, però fins al punt de saber que era el motor de la furgoneta, a mi em sembla realment espectacular, no? Expliqueu-nos anècdotes amb els vostres gossos intel·ligents. 608-717-141.
1: Jo tinc una anècdota amb un gos, perquè jo saps que no tinc gossos, i si no ho saps, ho sabeu ara, jo no tinc gossos, no tinc mascotes, tinc un trauma perquè se m'ha morit un canari, i jo no vull animals, perquè em fan molt de mal. Aleshores, sóc bastant, quan veig un gos, sóc bastant indiferent, he de dir-ho, amb els animals. I és veritat que ara fa un any que sabeu que em van trencar el cor, vaig anar a casa una amiga, la Martina, i li vaig començar a explicar com estava. Jo em vaig obrir en canal, saps allò, un moment emotiu, de, com plorant i tot, en plan, papà, papà, i el gos estava per allà, a l'Odin. Estava per allà tal, i jo vaig acabar de parlar, i el gos em mira, el vaig mirar, vaig sentir alguna cosa, i va venir i se'm va posar a sobre, com va posar el cap a sobre meu, en plan, com que em va abraçar.
0: Va venir a consolar.
1: I vaig pensar, és conya, després de la turra que jo havia fotut.
0: Ojo amb la connexió emocional amb els xutxos.
1: Vaig flipar.
2: 608-71-7141.
0: Fins a les 11 recollirem anècdotes de les habilitats de les vostres mascotes, dels vostres gossos. 608-71-7141. I ara els aniversaris, quins famosos, Mar Puga, no ens convidaran avui a la seva festa?
1: Doncs mira, avui el futbolista Haaland fa 26 anys.
0: Home, protagonista del Mundial per aquella arenga que feia, eh?
1: I tant, també. També el cantant de Bachata, el Romeo Santos, avui en fa 45, el periodista Jordi Évole en fa 52 i acabarem amb una cançó que a mi m'encanta, posa-la.
3: Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa
4: y pega una vuelta.
5: Jamás te pude comprender.
1: Aquest, l'home, Joaquín Galán de Pimpinela, avui fa 71 anys. Felicitats des d'aquí. Quin himne!
0: Un himne del despit, del desamor, amb aquesta interpretació teatral que estem fent ara la Mar Puga i jo, que quina llàstima que no sigui tele, perquè...
1: Ara ens gravarem.
0: Seríem virals. 10 i 9 minuts, benvinguts a l'última hora del Matina Codinar.
6: No te'n vagis! No te'n vagis! No te'n vagis!

0: Doncs probablement és a RAC 105 i sóc jo. Rei. Una cançó elegant, enèrgica, fantàstica per anar avançant en aquesta última hora del matí, Codina, en què ara truquem l'Anna. Ja sabeu que si vols encarregar la teva trucada de despertador pots fer-ho a desperta@rac105.cat. Tens temps fins divendres o ja pel 31 d'agost. Anna, bon dia, carinyo.
1: Bon dia.
0: Mira,
1: bon dia.
0: Em dic Ernest Codina, sóc el que més matina des de RAC 105. No sé si et sono d'alguna cosa.
1: No.
0: No, doncs bé, sóc locutor de ràdio. No escolta RAC 105, tu, o què?
1: Bueno, sí, mama.
2: Mare, val.
0: Els avis, l'Olga, són els responsables de fer-te aquesta sorpresa. Et volen felicitar perquè fas 22 anys. Els aneguets.
2: Ole, felicitats, bonica.
1: Ai, que fuerte.
0: Sí, escolta'm, ets jove i tendre com una rosa, de jardí.
1: Ai, gràcies.
0: Home, bueno, és que és un fet, és una evidència pràcticament científica. I algú tan jove i segurament de vacances com tu, què carai farà avui per celebrar-ho?
1: Ui, pues ara estic esmorzant el meu millor amic i després anirem a dinar amb la família.
0: Només menjar, eh? Només menjar i descansar tot el dia,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Sembles una mascota. Escolta, doncs res, tota la família que diuen que t'estimen molt, els avis i també l'Olga. Qui és l'Olga? Perquè no precisa, diguem-ne, el parentesc.
1: La meva mare.
0: La teva mare. Doncs un petó que diu que tu, que estan molt orgullosos de tu. I felicitats perquè t'has graduat, que ets professora. Arribes just en el moment en què sembla que es milloraran les condicions dels professors i mestres. Treballaràs a partir del setembre?
1: Bueno, no. M'agradaria fer algunes altres coses abans de treballar.
0: Molt bé.
1: Però
2: amb calma.
0: Una noia intel·ligent.
1: Sí.
0: Jo porto treballant des dels 16 anys i no he trobat encara el moment ni el forat. Però ja tot ho farem. Escolta, Anna, per molts anys, carinyo. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Albert Buscarons, bon dia.
3: I bona hora, què
2: bon
3: tal?
2: Dia.
0: Tu no ets tan jove, però també ets tendre.
3: Sí, home, és que hi ha 44, jo ja. Calço una...
0: El doble exacte.
3: Sí.
2: El doble que jo, quasi.
0: Per tant, ets gairebé boomer, no?
3: Fàstic venir aquí amb la Mar Puga i els seus 26 anys refregant-los constantment per la cara.
2: Te amo!
3: Fatal.
0: Vinga, Albert, tu que ja ets veterano, et poso aquesta, de la Gala Risato. Encara funciona aquesta a les fites.
2: És bona, bona.
0: És un espectacle, vull dir que és un himne transgeneracional, ha anat passant de generació en generació i aquesta

0: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.
1: Llavors hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
2: Exacte.
1: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
3: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega CrystalBox. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. CrystalCrack, CrystalBox.
4: Joan, demana d'anar a Igualada.
5: Sí.
4: I després a cala meva mare, Olot.
5: Mm-hmm.
4: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: A Sant Joan d'Alacant, Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya a RAC.

0: capaç de fabricar un nombre incomptable d'himnes inesgotables. Joan Dausà al costat de Mama Duixa. Serà la campiona de l'estiu o no? A mi m'agrada aquesta competició. Hits estiuencs en català. Papi, posa-la al disc. La Julieta ben refrescada amb la seva samarreta molla. Avui és el Dia Mundial del Gos i la Gossa. I hem demanat que sobiranament els oients ens diguéssiu quina cosa intel·ligent fa la vostra mascota, el vostre gos.
1: 608-71-7141.
0: Quina habilitat especial té, quina anècdota sorprenent ha generat el teu gos. Explica'ns-ho al 608-71-7141. Tenim diversos missatges dels nostres
2: molts
0: oients. Hola, bon dia.
3: Bon dia. Bon dia, manieros. A casa teníem un gos, en Tom. I nosaltres teníem un Nissan Primera, la meva cosina tenia un Nissan Almera, el mateix motor. Per nosaltres el soroll era idèntic. Arribava la meva cosina, el gos ens movia, i arribava la meva mare i el gos saltava com un boig. Vull dir que imagineu-vos si som fins. Va, felicitats al programa.
0: Home, sempre s'ha parlat, no?, d'aquesta oïda aguda dels animals capaços de diferenciar entre dos models exactes de vehicle, no?, quan arriba una persona o arriba una altra.
4: Hola, bon dia, Ernest.
0: Hola.
4: Mira, jo tinc un husky i un dorsai. I quan estic per allà al jardí, que estic fent coses per allà al jardí, el dorsai es pensa que estic amb el husky i se m'emprenya i no em mira la cara. Home. Ni em vol menjar golosines, ni vol menjar, ni res de res.
0: Creu que ets infidel.
4: I al revés, quan estic gaire per casa, el husky se m'emprenya i també em fa el mateix, o sigui que ni mira la cara. Vull dir, imagina't com són els animals.
0: Sí, una mica ofendiditos. Jo crec que la solució, a no ser que es matin, és posar-los junts i així ja no tenen gelosia.
2: Fàcil.
0: Va, més comentaris. Intentem que siguin breus els missatges perquè n'hi ha de...
2: N'hi ha molt llargs.
0: Llarguíssims.
5: Sí. Hola, matiners. Jo tinc la Nina, que quan la... fa una cosa curiosa, que quan la meva parella i jo comencem a intimar...
0: Sí.
5: Fot un salt allà on estic jo i comença a llevar-me l'orella bojament, però una bogeria. I moltes vegades ens agafa el riure els dos i hem de parar perquè és terrible, però mira, és curiós, ja està. Vinga, felicitats pel programa i bones vacances.
2: Gràcies.
0: No sé,
2: home,
0: si el teu gos, la teva gossa, no sé ara mateix el gènere de l'animal en qüestió, pensa que esteu jugant. Jo no sé si interpreta exactament el que esteu fent.
2: En plan, això
0: no?
2: És.
0: O potser s'hi vol unir directament, per donar-ho la lascivitat d'aquesta opinió, però podria ser, per què no? No?
2: Ell
0: jo crec que ella veu que us estimeu i ella també vol
2: participar. I diu, jo també us estimo, xupo una mica.
0: D'aquest acte de romanticisme. Va, un parell de missatges més. Hola, bon dia.
6: Hosti, també li agrada l'òpera. És una passada. La típica cançó de Freddie Mercury i la Montserrat Caballé, si surt per la tele, es posa a cantar amb un sentiment o qualsevol... Bueno, no, notes de cant agudes, però amb sentiment, o sigui, si diguessis no, és que li molesta, doncs pues no li molesta, perquè si no se n'aniria, o sigui, no, amb un sentiment, hòstia, a veure si pogués fer algú, bueno, que ho sap, bueno, és igual, és una anècdota.
0: Bueno, per
2: crec
0: tant...
2: que és un oient, el Gerard, que ens està enviant vídeos de la gossa, és que ens ha enviat molts vídeos i àudios i suposo que comença així perquè s'ha desquadrat, però ens explica que la seva gossa cantava quan anaven al cotxe i ens ha enviat molts vídeos i s'ha emocionat dient que era una gosseta fantàstica i no dubtem que l'hagin cuidat molt, així que és aquí un petó al Gerard.
0: Que li agradava l'òpera i cançons com aquesta de la Montserrat Caballé i el Freddie Mercury, jo crec que aquest gos l'han de portar al Liceu, no?
2: Sí, sí.
0: Va, més missatges. Avui Dia Mundial del Gos, de la gossa. Quines habilitats, quina cosa intel·ligent, això, quina anècdota ens podeu explicar?
6: Ho sento, no tinc cap vídeo.
0: Ah, no, perdona.
2: Perdó, no.
0: M'ho has de marcar, això, Marc, perquè si no...
2: Tens tota la raó.
0: Carinyo meu, jo no sé què...
2: Posa els últims.
0: Els últims de tots, va, aviam. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Ernest, bon dia, Marc. Jo l'únic que dic, el que he pres d'aquests animals, és que mai fallaran. Nosaltres sí que fallem, però ells no ens fallaran mai.
2: Cert.
7: Una abraçada.
0: Gràcies, la fidelitat dels gossos, no? Aquella cosa autèntica, genuïna, no? Estimen de veritat i sense falsedats, no?
2: Sí, 100%.
0: Hi ha una transparència i una genuïtat en el seu comportament que, sens dubte, hauria de ser exemple pels humans, però no n'aprenem, no n'aprenem.
2: Absolutament.
0: Doncs va, 27 minuts fins a les 11 del matí. Els gossos, la nostra, la meva religió, com diu el Nil Moliner.

0: Som-hi, som-hi, Energia. És l'himne del Tour de França, de la sortida del Tour de França des de Barcelona, però també és un dels himnes del Matina, Codina, perquè ens encanta el que explica, i el títol també, Energia. Passen 10 minuts de 2:15 del matí. A veure, Marc Puga, hem d'explicar una cosa, que és una conseqüència positiva o musical de la febre pel Mundial, que és que la final de futbol ha fet créixer les reproduccions d'algunes cançons vinculades al partit de la final.
1: Doncs sí, per exemple, La Roja Baila.
2: Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle gana.
1: Aquesta cançó ha pujat un 23.000% de popularitat, que vol dir que respecte quan es va... quan va sortir aquesta cançó fins ara que ha passat al Mundial, ha incrementat moltíssim les reproduccions, les visites, ja que és una cançó molt vinculada a la selecció espanyola, que es va començar a escoltar moltíssim quan el Mundial ja estava, doncs, a les finals, sí, amb Espanya.
0: I crec que va ser una de les cançons de l'Eurocopa, eh? Aquesta del Sergio Ramos, que té ara moltes reproduccions més arran del partit de la final, i no serà per com canta de bé el sevillà.
1: No, no, no. És veritat que és una cançó que aquests dies, quan tu vas a l'Instagram a fer un story, que fas això de posar una música, et surt sempre de les primeres, cosa que indica clarament que és una cançó molt reproduïda.
0: Sí, i que Spotify creu que la gent la voldrà escoltar. Tenim un altre cas.
1: Un altre cas, que és Champions...
0: És aquesta cançó de I Show Speed.
1: I Show Speed. I aquí passa una cosa semblant, però amb un factor afegit, i és que l'artista ja té una comunitat bastant gran a internet, però és veritat que, tot i que és molt popular entre el públic jove, especialment a xarxes i a l'streaming, aquesta cançó ha quedat associada al Mundial i els fans l'estan recuperant i ha sigut de les més reproduïdes, augmentant un 2.900%, per tant, de les més escoltades també durant aquesta època mundial.
0: A més, recordaràs aquella imatge d'una de les eliminatòries, un dels partits en què aquest raper, I Show Speed, estava a la llotja, molt a prop, sí, de la senyora Santander, de la senyora Botín,
1: sí, sí,
0: i també del senyor Mercadona, el senyor Roig, i la senyora Botín li va oferir obrir-se un compte al Banc de Santander, que va ser una notícia viral del Mundial, perquè no va perdre pistonada, no va perdre l'oportunitat, la jefa del Banco Santander, per intentar vendre-li la moto, perquè aquests no fallen mai. Doncs aquí teniu més conseqüències de la febre pel Mundial, aquestes cançons vinculades a la final, que estan augmentant les seves reproduccions a marxes forçades. Yeah.

tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya. El consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina, només a RAC 105.

0: Ariana Grande, en cap cas et fa suporar les orelles, perquè la seva música és elegància, és ritme, és estil. Que està tot bé, mare, està tot bé, ja pots trucar. Sí, torna a penjar. Torna a penjar i torna a trucar. De veritat, llevamos 500 anys.
1: Llevamos 500 anys, però la línia no hi ha línia, Ernest, perquè si no...
0: Has agafat la línia 1?
1: Estic a la 1, sí.
0: I ara no hi ha línia, tampoc.
1: Està... I a vegades, com tu m'has de donar línia des d'allà...
0: No, és culpa meva. Està endollat o no?
1: Està endollat. Està tot com estava abans.
0: Doncs truca per la 2. Feu una pausa, si no,
1: Fes una pausa.
0: Val. Dos anuncis i tornem, perquè... De veritat, No hi ha manera, Mar.
1: No tira.
0: Dos minuts.
2: Rec 105 Barcelona. Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres.
5: Vine a veure'ns a Ebro Vic Auto, al carrer Rafael Gai de Montallau, Vic.
6: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
8: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
7: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
8: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
7: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
9: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
10: Xarxa Hyundai de Barcelona.
11: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
12: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
13: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
15: Ja som 100.000.
16: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
17: Instagram,
16: TikTok,
17: Facebook,
16: X,
17: YouTube.
16: I la nostra web.
17: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
16: I tu, què esperes?
17: Som a tot arreu.
16: 100.000.
18: I pujant.
19: La teva música.
20: Rec 105.
21: Matina Codina.
22: No ens fa vergonya tenir d'eslògan Felicitats pel programa.
23: Felicitats pel programa.
24: Felicitats pel programa.
22: Matina Codina a RAC 105.

0: El germà de l'Alan, Calvin Harris.
1: És calvo.
2: Molt bé.
0: Una cançó que ha portat una brisa estiuenca.
2: Bona broma.
0: Un número de les pistes. T'hem trucat la Marta, va, si us plau.
3: Marta!
4: Endavant.
0: A veure, nois, podeu deixar que presenti les... Marta, bon dia.
5: Hola. Molt bon dia.
0: Soc la Reis Codina, el que més matina, per molts anys, carinyo. 21 anys, no?
5: Sí, 21, no.
0: Ah, val.
5: Et dius... 39.
0: Però et dius Marta, no?
5: Em dic Marta, val, sí,
0: és
5: sí.
0: Que aquí el guió posa motiu 21 anys. Vull dir, es nota que necessitem vacances perquè de veritat que no n'encertem ni una, xaval. És increïble.
5: O potser és que em veuen més jove, eh?
0: Segurament. Ah, sí. La veu és de dona que es conserva molt bé i que té un esperit superjuvenil.
5: Sí, sí, totalment.
0: Hi ha l'edat biològica i després hi ha l'edat de l'esperit.
1: No? Exacte.
0: I quina edat diries que té el teu esperit?
1: Quina pregunta,
0: Marta?
5: Sí, potser són aquests 21, veus.
3: Això t'ho hem dit.
5: Deu ser això.
0: Aquesta és una trucada que ens han encarregat els teus fills, l'Arnau i el Pol. Diu que marxeu de vacances amb caravana, no?
5: Sí, correcte.
0: On sou ara? Quin és el destí i quina és l'ubicació actual?
5: Ara estem a Cantàbria. Estem anant a un par de sequoies per fer una excursió així al bosc. Per passar millor la calor.
0: No, aprofiteu per agafar fusta per l'hivern, perquè la sequoia crema bé, eh? És una bona fusta. Comentari de pagès.
5: Sí, aquí no hi ha incendis, de moment. Aquí està tot molt verd.
0: Heu vist algun os de muntanya? Heu vist algun animal? Us ha creuat alguna llebre, algun porc senglar?
1: Eso.
5: Bueno, llebres, sí, hem vist llebres.
0: Escolta, això de la vida en caravana, què tal? Dormiu molt apretats, no? Perquè quants aneu a la caravana?
5: Doncs anem quatre, a la meva parella i els meus dos nens. Estem apretadets, sí.
0: Sí, apretadets. A mi és un tema que em crida molt l'atenció per aquesta qüestió salvatge.
1: És molt guai.
0: Silvestre, d'anar amb caravana, de dormir a qualsevol lloc, a qualsevol paisatge, però m'inquieta el tema, per exemple, de la dutxa, la higiene i el tema de les necessitats. Per exemple, si us agafa unes cagarrines a tots quatre, com ho feu?
5: El tema cagarrines i tot això ha de ser al lavabo del càmping. Això ho intentem evitar.
2: Molt bé.
4: Eso, te tienes que limpiar con un conejillo, una liebre que pase por ahí, si no.
0: Si no, perdona, al mig del bosc, no? Que al final és degradable tot això.
5: Bueno, sí, a dins del bosc també és una altra opció.
1: Això
5: és
1: amb la sequoia.
0: El missatge de la teva família és que t'estimen molt i que celebrareu el teu aniversari amb un bon dineret i que per molts més aniversaris junts, que t'estimen molt, perquè ja es veu que ets una tia de bandera.
1: Sí que es veu.
5: Doncs moltes gràcies, em fa molta il·lusió.
0: Marta, sense que sembli que et tiri la canya, tant de bon dia trobar una dona amb aquest somriure, de veritat.
1: Molt bé. La canya, Marta.
2: Ets un cigalero.
1: Ara. Mira, com ha connectat les cagarrines amb això, el tio, eh? És un geni de la comunicació.
5: Ho ha fet anar molt bé.
0: Sí, és que al final el contrast, no, és una virtut.
1: Sí, ella ho recordarà, això, sempre.
0: Marta, que siguis feliç, bonica.
5: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau, que vagi bé. Bon viatge. M'ha faltat dir-li ens coneixem en una altra vida.
1: Ostres, Ernest, afluixa, que igual la parella fot 2 metres, tio.
0: Afluixa, maduixa. Toni Clapés, bon dia.
6: Us esteu lluint, eh? Bon dia. La merda de trucada que heu fet.
0: I mai millor dir.
6: Exacte. Bé, és igual, abans que res, deixem que digui que...
0: Ui, espera. No, però deixa'm dir que bé, ara... Per si hi ha un oient nou...
4: La gent no és tonta, eh? Portes tota la temporada presentant això.
0: Però que aquests dies ens escolta molta gent nova.
4: Però la gent que ve i sent un senyor que diu la valoració del programa és aquesta, ja sabem.
1: Pel context, no, Marta?
4: Jo no sé què és, però la gent...
6: Està bé a 3 dies d'acabar que s'informi una mica del que estem fent en aquest espai. Va,
0: vinga, els comentaris sobre el programa avui del gran Toni Clapés.
4: Ai, això...
6: Anava a dir que deixem que us digui que he estat escoltant altres ràdios amb els programes aquests substituts d'estiu i... I, hòstia, podeu estar tranquils, perquè per més dolent que sigui el vostre programa, segur que serà millor que els que estan fent a la resta.
0: Però per un tema de rodatge, Toni, són immensos professionals, però nosaltres portem una temporada 11 mesos aquí, piqui-pala, piqui-pala, piqui-pala.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Ara, quina falta de respecte ara. I oh. professionalitat no saber qui veia el teu programa.
3: El sabia, però se m'ha oblidat. Jo què sé, fa 24 hores que ens coneixem.
2: Bueno, doncs, no sé.
3: Em sap greu, ja li he dit, li he demanat disculpes per activa i per passiva, per perifràstica també. Per perifràstica.
4: És una que t'has inventat tu.
3: Sí, però no vol dir que sigui rellevant per mi. Jo el valoro molt i crec que és, efectivament, un immens professional. Bé, aquest ha estat el pitjor moment del programa, quan jo m'he oblidat del nom del nou meteoròleg del Matina Codina. Anem amb el millor ja o no?
2: El millor, sí, el millor del programa, que ha estat la cançó del Matina de final de temporada, escrita pel Sergi Ferrer i cantant pel Xavi Cazorla, versionant Ricky Martin amb Una temporada loca.

0: cançó està molt bé, però jo crec que, o sigui, la idea és molt bona de triar aquesta cançó, perquè ara és un temazo,
1: és convida,
0: és increïble, Ricky Martin. Sí. Sí.
2: A més, em consta que hi ha un videoclip en procés.
1: Ah, sí, senyor. Sí, mira.
2: Que estarem...
0: De fet, l'anem a gravar ara, que ens fa tots una il·lusió tremenda sortir.
3: Sí, anem tots amb dress code igual.
1: De moment, el procés ha sigut triar que anem ara, no? Sí. Tot el que hem fet del videoclip.
2: Bé, bueno, l'enhorabona, perquè està bé, la cançó està bé.
0: A tot això, quina nota ens queda avui?
2: Doncs mira, per un programa que no es sap el nom dels col·laboradors, però que avui ha resolt bé amb una cançó pròpia, resum de temporada, la nota del Matina Udina d'avui és... un 7.
0: Hi ha setmanes que no traiem un notable, però pel que he entès de les teves valoracions és també per de mèrit.
2: El contrast. Sí, el contrast de les altres de... merdes de programes que ja no entenen.
0: Que ets un tio que té estil. No caiguis en aquesta vena de comentaris ofensius.
1: Hòstia, estem a ralentir tots, eh?
4: Si voleu que us doni un cop de mà amb velocitat...
0: No. Jo el que necessito ara mateix és nodrir-me i anar a esmorzar. Alan Lillo, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Merci Ferrer, moltes gràcies, bon dia.
1: Adéu.
0: David Cazorla, merci.
1: Adéu.
0: Ha dit adéu badallant al molt cabró.
1: No s'espera ni 20 segons, eh?
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: I també gràcies al Nil Ferrés, ho dic en majoria.
1: Molt bé, Ferrés, senyor.
0: Al Pep Torbus. El Bernat Balbó, és que tots són substituts. I també a tot l'equip del programa. Ja us he saludat a tots, no?
1: Sí, si vols parlar.
0: Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Us deixem amb bones mans les de l'Albert Buscarons amb les millors cançons.
1: Hombre!
0: Demà a les 6, més i millor. Menys 3 programes i marxem de vacances. Bon dia i bona hora.
5: Matina Codina. Un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Aquesta és la nova versió de tot un clàssic de la música. Era l'any 67, quan es publicava per primera vegada aquest San Francisco. Una d'aquelles cançons que han anat tenint diferents vides. Aquesta és la que li dona Sound of Legend, aquest projecte que arriba des de França i que protagonitza aquests primers minuts del matí del dimarts.
1: La teva música, amb Albert Buscarons.
0: Què tal? Són les 11:06, després del Matina Codina d'aquest segon matí de la setmana. Tenim tot a punt per seguir compartint la teva música. Grans èxits, els que sonen a RAC 105, com en aquest de Figaflaues, una de les seves moltes cançons número 1. És el Xalala.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
8: Verisure. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonfric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
1: La teva música.

Aquesta és Taylor Swift. La senyora de Kelsey, suposo que no faran allò que fan tant als Estats Units de canviar-se el cognom i ara ser Taylor Kelsey, esperem que no. Acabes d'escoltar Opalite, un dels seus últims números 1 a RAC 105, per donar pas a seguir d'aquest tros de número 1 de Gautier. No.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito i fins aviat.

Aquesta és Aitana, sobre una superestrella que s'ha convertit en el talismà de la selecció espanyola de futbol. La seva victòria ha anat sempre acompanyada d'aquesta cançó. I quan passen 3 minuts a 12:45, deixa'm proposar-te una història acabada neboda, nebodeta, petiteta. La història de la neboda de Catalunya. És un disc que va fer història. Epic Solete dels 10. I evidentment, i sí, has encertat. Ella és l'Olivia.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
2: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
1: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
2: Ah, sí?
1: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes.
2: Jo no, però em bataven sí. Va, vet.
3: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
5: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
6: Propera parada, plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
8: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: La vida està cada cop més cara.
10: Els preus no paren de pujar.
11: Un mango, 9 euros.
12: Robatori.
13: Inflació!
14: Necessites estalviar.
15: I a RAC 105
16: et volem regalar una idea.
17: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
18: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
19: No pots canviar d'emissora.
20: No pots escoltar una altra cosa.
17: RAC 105.
21: La teva música.
22: 105 RAC.
23: Let's go!
17: La teva música.

La moda del pop mundial és el de Sara Larsson. Aquí tens la seva col·laboració amb Clean Bandit. Després de cantar-nos a ple pulmó el Symphony, t'he d'explicar que si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700. El valor de ser directe. La teva música.

Aquesta és una altra de les noves Confessions on a Dance Floor de Madonna. Una cançó que ens recorda moltíssim el mític Vogue, i tant que sí. I aquest fraseig, aquesta manera de parlar mig cantant, ens agrada. Danceteria, que és el nom del local on va fer el seu primer concert a Nova York fa més de 40 anys. 5 minuts i les 12, i amb aquestes temperatures que ens segueixen gratinant, aquí tens el fuego. Encara posant-hi més combustible, Eleni Fureira.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
3: Tres ulleres? Increïble.
4: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
5: En Marc Márquez, el nou vegades

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Crisis, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Cinema, televisió i música. Joe Geary ho vol i ho té tot.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Amb cançons com aquest de End of Beginning, amb el que et saludem de nou si és que acabes de connectar-te. Són les 12 i 3 minuts. Un altre matí d'estiu plegats a RAC 105. Hola. Què tal? Et parla l'Albert Buscarons, de seguida amb el Max Navarro. Però abans deixem posar-te un dels grans hits de The Weeknd que tot just acabi l'estiu, 1 de setembre. Torna a Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys, encara amb alguna entrada a la venda Ticketmaster. Sonarà aquest Save Your Tears.

0: RAC 105, la teva música.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
4: No ho sabies?
5: A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
4: Tres ulleres?
5: Increïble.
6: Aquest estiu amb Xinxin han portat dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
7: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bon ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
10: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisur. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
11: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisur protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
10: En Marc Márquez confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Truca al 900 903 743.
12: Mary Shore.
13: Ja comença a fer-se clar.

Continuen tenint la màgia del primer dia. I han passat més de 10 anys de trajectòria, que ja van celebrar fa un parell d'anys. I aquí continuen en plena forma amb aquest diumenge sense drama, els Catarres, protagonistes de RAC 105 en aquest dimarts, en què ara mateix arriben Caigo i Ava Max versionant Shakira.

proposta dels Amics de les Arts, que arriben amb Ginestar en un concert doble del Festival Terramar Sitges el proper 8 d'agost. És aquesta, segurament t'estimo, ens està fent una companyia especial en aquestes setmanes de calor intensa. Estiu 2026, aquest és el so que t'oferim des de RAC 105, ara amb DJ Snake i Justin Bieber.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Rosalia.
4: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalia Motomami.
5: Bravo!
6: Aquí estem, aquí estem.
7: Aitana.
8: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
9: Leire.
10: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
11: Alfred García.
12: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
13: Bravo. Sí,
14: que...
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
15: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
16: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
17: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.
17: Per trobar bona música.
18: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
19: Tícelo Carti.
20: Mi penya del RAC 105.
21: Hola, RAC 105. Aquí Rosalia.
22: Família de RAC 105.
23: Som els Catarres.
24: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
25: Som els Tiets.
26: Sóc el Migui Núñez.
27: Millor àlbum Rosalia Motomami.
28: Hola, RAC 105. Sóc Alfred García.
29: Família de Barcelona. Si la fumina des del País Valencià.
30: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
12: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
31: no cal creuar mig món.
32: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
33: Un petó i una abraçada, família.
34: Un petonet de part de tots cinc.
35: Això és RAC 105.
34: Un besinho.
35: A RAC 105.
31: Merci, besito.
17: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

segons sembla, Rihanna sí estaria ja no pensant, sinó preparant música nova i algunes fonts molt properes diuen que està molt inspirat per el so de Queen, que no para d'escoltar la banda de Freddie Mercury darrerament. Ja veurem si 2027 és l'any o què. No creiem res. I després del Love on the Brain arriba una de les cançons de l'estiu que va fer i segueix fent història. Aquesta dels Figaflaues. Suà!

0: Un dia qualsevol d'agost, aquesta és la cançó de Soc un Bohemio, que ha decidit acompanyar-nos aquest estiu.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: Ganes que arribin aquests dies d'agost en què no existeixen ni els horaris, ni el rellotge, ni res. No ens interessa res a la vida, només descansar. No sé que facis un viatge d'aquests a passejar-te a una ciutat, que aquest any amb aquestes temperatures no ve molt de gust, eh? I ara, Josh Fawes. El DJ versiona el Like a Pre.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual. Canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: No ho sabies?
6: A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
5: Tres ulleres?
6: Increïble!
7: Aquest estiu amb Xinxin han portat dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
8: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: De falta ell aquesta actuació a la mitja part de la final del Mundial de Futbol, perquè tota la resta d'estrelles internacionals hi eren. Bruno Mars,
1: la teva música.
2: Amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Amb Ruiz Quirol hem arribat a la 1 i 3 minuts aquest dimarts 21 de juliol. Què tal? Com el teu estiu? Nosaltres intentant motivar-te des de la ràdio. Veus que l'antena sona més fresqueta que mai, amb èxits com aquest del DJ Jax Jones, You Don't Know Me.

0: tota música.
1: RAC 105. Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
2: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine directe a líniadirecta.com.
3: No ho sabies?
4: A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
3: Tres ulleres?
4: Increïble!
5: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només 1 € més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
6: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona?
7: Només del 20 al 27 de juliol. Per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta.
6: Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
8: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
9: Carglass canvia! Carglass repara.
10: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
11: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Verisure.

We Pray. Doncs aquí, mirant al cel i esperant que caigui una bona notícia gràcies a Coldplay i un altre dels seus números 1. Què, ja comença a sonar això que sona? Sí? És una de les autèntiques sensacions de l'estiu del 2026. El Bon House torna a ser

0: els germans de Rock City amb Adam Levine de Maroon 5. Aquesta cançó forma part de la nostra família. És un mes, és el nostre cosinet. Locked Away. I buscant ja dos quarts de dues de la tarda.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Arriba Sara Larsson amb una de les cançons que ha fet popular el seu últim treball discogràfic. Ens acompanya tot aquest estiu amb Midnight Sun.

0: Rec 105 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
4: Matina Codina Best Moments.
5: El típic cavall que el poses amb un no? Amb el típic transportí.
6: Perquè van parlar els del RACU amb el president de la Societat Espanyola de...
5: Què?
6: Els del RACU.
7: L'altre dia la meva mare, jo m'estava queixant d'una tonteria, em va dir, Marc, mira, m'estic llegint un llibre on el protagonista... Per veure la vida d'una manera bonica i valorar el que té,
5: sí.
7: Va fer unes coses amb gent malalta i tal, per tal, i ell valora la vida. I
5: molt ben explicat,
7: que és veritat.
5: Tal per tal, eh? Sí. La informació sempre és bona si ens la dona la Mariona. I comencem dient que... Bueno, que hi ha una mala notícia. De fet, hi ha 12 morts a un incendi forestal a Almeria. Des d'on truques, carinyo?
8: Des de
5: Calaf.
6: Gavà.
5: Què vas cap al casal?
8: Casa.
7: Que xulo.
9: Si no ha acabat la frase.
5: Ha acabat la frase, Mar.
10: M'importa un pepino.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
11: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
0: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
12: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
13: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
0: Menys Shazam i més RAC 105.
14: La teva música.
0: RAC 105.

que més veiem aquests dies. Julieta. Samarretes mullades. I vosaltres encantats a la vida, eh? Una mica remull és el que toca en aquestes èpoques. Julieta! Joan Dausà, Mama Duixa, aquesta és una de les cançons de l'estiu, i tant que sí. Maneta. I això segueix. Avancem en aquest dimarts ara amb un dels hits de J-Lo, Jennifer López. Seguim ballant. Dance Again.

Qui diria que coneixem Fiaflowers fa pràcticament 4 anys, no sé si arriba, i la col·lecció de hits que ja comencen a tenir és important, és de grup de dècades ja. A la fresca va ser la que presentava l'estiu passat, perquè ja veus que aquests mesos, aquesta calor del 26, han decidit no acompanyar-nos, a reservar les bales per l'any vinent. I amb ells arribem ja pràcticament a les 2, 12 minuts i l'hora en punt. Ja ens agradaria fer un passeig ara per l'Havana. Aquesta és la proposta de Camila Cabello. I jo que et deixo amb ella. De seguida la Nayara Fernández amb més. Que passis bon dimarts.

0: La teva música.
1: RAC 105. Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
2: Carglass canvia, Carglass repara.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
4: RAC 105.
5: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.
7: La teva música.
8: Microones, posa RAC 105.
9: Aspiradora, posa'm RAC 105.
10: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Cançons com aquesta Fever Dream d'Alex Warren estarà en el seu nou àlbum, que està confirmat que surti el 28 d'agost.
1: Amb Nayara Fernández.
0: 2:03 de la tarda. Salutacions de Nayara Fernández. Com esteu passant aquest dimarts 21 de juliol? Ah, m'ho podeu dir en el WhatsApp de RAC 105 i jo us llegiré i escoltaré encantada. RAC 105. Continuem amb una cançó que, mira, el videoclip va ser filmat a Barcelona pel complet. És de Félix Jaén, justament amb Jasmine.

0: Aquest és el Sor RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Tota música.
1: Rack Sensing.
2: 5, 6, 7, 8. Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933-481-482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat... RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

Shakira, que ens portava aquest Dai Dai, l'himne del Mundial, que fa tres dies vaig veure a TikTok que hi havia una versió en espanyol, així que qui sap si podem tenir una nova versió d'aquest himne. Seguim amb Ginestar. Que celebra la vida amb això que es diu Tot el que ens queda.

Madonna i Sabrina Carpenter són unes divas del pop i amb l'àlbum que ha tret el nou de Madonna, que es diu Confessions 2, ha superat fins i tot a les llistes, atenció, a Bad Bunny i a Quevedo. Prop de dos quarts de dues de la tarda, de dos quarts de tres de la tarda, ja, mare meva, se m'està passant el temps molt ràpid, tenim a The Weeknd.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
2: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
1: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
3: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
4: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: Ei, què passa?
8: Rack 105.
9: This is hip music.
10: Som els Catarres.
11: I'm Lizzo.
10: Som la teva música.

aquest èxit pop de The Wanted, que va arribar a les ràdios al maig del 2011, ja fa 15 anys, i es diu Glad You Came. I ara canviem una miqueta de registre pels més rockeros, perquè tenim a Disturbed, que ens portaven el 2015 el que s'anomena The Sound of Silence.

portava aquest des de lluny. Una cançó molt maca que parla de què passa quan una relació s'acaba. I prop ja de les 3 de la tarda, seguim amb la mateixa sintonia perquè tenim Lewis Capaldi, que la pròxima cançó parla del dolor per ruptura, de la por a que s'oblidin de tu i també com fa mal veure a la teva exparella feliç mentre tu estàs patint.

prop ja de les 3 de la tarda i seguim amb aquesta mateixa sintonia perquè tenim a Ed Sheeran, que la propera cançó, el títol, significa La meva estimada en persa. És Azizam.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Amb Diumenge sense drama dels Catarràs comencem una nova hora aquí a RAC 105. Aquí
1: al davant, tots els dies que vindran.
2: La teva música.
3: Amb Nayara Fernández.
0: 3 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Com sempre, estaré dues horetes més acompanyant-te de molt bona música, com aquest èxit de Lady Gaga del 2011. S'anomena The Age of Glory.

Buscant informació sobre Billie Eilish, he vist que fa una setmana va treure una colònia, però que de notícies musicals, de moment, no sabem absolutament res. Així que aquí a RAC 105 us deixem amb el que va ser un èxit, que es diu Birds of a Feather. I passat ja un quart de quatre de la tarda, ahir a Madrid es va celebrar la selecció espanyola, la victòria del Mundial, i com a artista convidada teníem a l'Aitana, que ens va cantar aquesta que es diu Superestrella. Superestrella.

Va ser la cançó més venuda en el Regne Unit el 2018, aquesta, de Calvin Harris i Dua Lipa, anomenada One Kiss. A més, va trencar rècords històrics en llistes i es va convertir en l'himne oficial de l'equip de Liverpool. Arribem ja quasi a 3:45 de la tarda i escombrem cap a casa amb aquesta proposta de Banda Neon, Buos i Mon DJ que ens porten... El ventilador.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moment.
2: Hombre, Ronald.
3: ¿Qué tal, Luis?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
3: Pero bien, afortunadamente bien. ¿Y la tuya cómo está? ¿Qué tal el esposo?
4: ¿Ya?
3: Ya ha caído en la segunda pregunta, ya la hemos perdido.
4: Será llarga, això.
5: Pues son 4 páginas.
4: Ya, ya.
2: Va, Lluís,
4: sisplau.
2: T'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
5: Sí, tampoc és que sigui.
2: M'ha dit esposo, m'ha dit l'esposa, jo no sóc homosexual. Perquè... té un problema amb els gèneres. Va, centrem-nos, sisplau.
6: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
5: ¿Por qué, Luis?
6: Porque me divorcié.
4: Ay, pobre.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Són tot la gent que ens porten aquesta que es diu San Francisco, una música molt animada per arribar quasi a les 3:40 de la tarda aquí a RAC 105. I ara recordem que som joves i que hem de gaudir la vida com aquesta cançó de Fanfit amb Janelle Moll anomenada We Are Young.

0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes preferits.
1: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
0: On sona el millor?

no podrem gaudir aquí a Catalunya perquè la gira només estarà als Estats Units. Però bé, no la podem gaudir a Catalunya en directe, però sí a RAC 105. I continuem amb una cançó dents de Katy Perry, que molts diuen que el seu videoclip és el més estrany que s'ha vist en tota la carrera musical d'aquesta artista. Com estem avui, mare meva?

0: cançó bastant pujadeta de to, realment per ser quasi les 4 de la tarda a RAC 105. És a Teddy Swims i es diu Lose Control.
1: La teva música.
0: I per acabar l'hora, l'acabarem ben amunt recuperant un èxit del 2014 de Jessie G amb Ariana Grande que es diu Bang Bang. Bang Bang.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Març 21 de juliol, seguim amb Figaflaues que tenen molts èxits com el que ve ara. En aquest cas es diu Solucions i no Problemes. Mama.

Ja fa quasi un any que Ariel Orsic ens sorprenia amb aquesta cançó anomenada Opalite, de l'àlbum The Light of a Showgirl, i que el videoclip es va estrenar el 6 de febrer d'aquest any. I quasi un quart de 5 de la tarda, de seguida tindrem Alex Warren, però abans Kate Ryan, que ens porta aquest Libertine.

I prop ja de dos quarts de cinc de tarda. Com esteu passant la tarda? Aquí s'està molt bé amb l'aire condicionat, perquè si no faria moltíssima calor. Seguim amb Tom Odell, que ens porta aquest remix anomenat Another Love.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aviam aquest botó.
2: No, no, no, espera. Que sigui el que hagi de ser.
3: Benvingut a la màquina del temps de Rec 105.
1: Ostres, de cop som els 2000.
2: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
1: Això és brutal.
2: Màxima potència.
1: Els 80.
2: I com has dit que es diu aquesta màquina?
1: El ritme de la nit de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
1: El ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.
1: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
2: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
2: Menys Shazam i més RAC 105.
0: RAC 105.

0: RAC 105.
1: I seguim amb artistes d'aquí, del país, una col·laboració de Buhos i Leire Martínez, que diu que a la vida no hi ha pla B.

0: Era 2009 quan Miley Cyrus ens portava aquesta cançó que ens transporta com són les festes a Estats Units.
1: RAC 105.
0: I quasi ja a les 5 de la tarda, així que jo m'acomiado ja. Salutacions de Nayara Fernández. Demà a la mateixa hora i al mateix lloc. Us deixo amb Gracie Abra.

0: Tu? Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Així que estigues atent. De seguida, doncs això. A més, també repassarem la cançó efemèride. Coses que van passar un dia com avui, 21 de juliol. Que, per cert, ja t'avanço que és l'últim dimarts de la temporada. Se'l ja tarda, sí. Home, ho havia de dir. Va, a més, també, mira, Rose Musical, ara sí, batalla de cançons. Sí. A més, versió del dia i tots els comentaris que pots enviar, si vols, ja mateix, al WhatsApp.
3: 608-71-714. Sí.
2: Hola! Va, comenta en coseta si estàs passant calor, si no, si te'n vas a la platja o a la piscineta una estona. Això sí, escoltant RAC 105. Va, doncs, de seguida repassarem comentaris i també obrirem, doncs, això al concurs d'avui, que jo crec que està molt xulo. Ara, per això, mira, una de Shawn Mendes amb aquest There's Nothing Holding Me Back. Vinga, va, puja volum.

0: Megafon presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: ¡Y hace pum!

0: Són les 5.
1: Cada tarda
2: a les 5.
3: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
2: Enric Font es treu la samarreta.
4: Sexy, sexy.
2: Però com que és la ràdio?
5: No el veus.
2: Quina llàstima.
5: Quina llàstima.
2: Ja tardes. De 5 a 9.
3: A RAC 105.

les cançons del moment, sense cap mena de dubtes, aquesta que ens porta Shakira, amb Burn Up Boy, Die Die We Go. Mira que ja s'ha acabat el Mundial, però això ja veuràs que sonarà durant tot l'estiu, i passat estiu també, també. El que també sonarà, evidentment, és aquesta, tot un himne.

0: Així. L'himne dels Jatardes. Home, ja que estem a les acaballes de la temporada, l'hem de cremar, no? Sí, clar. Ai, sí. Vinga, va, que anem a obrir el tema del dia. Avui, mira, és que ens entra la gana. Sí, com ahir, ja estem com ahir. Tot i que no estem tan... llaminers, no. Perquè, clar, que hem de comentar coses... Perquè no sé si sabeu que avui se celebra el Dia Mundial del Gaspatxo.
1: Calor!
0: Ai, que calor! Ai, mare.
2: Gaspatxo.
0: Hem de mal en pitjor, eh?
2: Si quieres un plato elegante y muy refrescante, prepara gazpacho, yo te explico cómo se hace.
0: Ai, mare. Però què és aquesta? El rico gazpacho,
2: Tomates maduros, bien hermosos y...
0: Bé, és aquell plat que divideix famílies, grups d'amics, bé, ja que no poden passar un estiu sense un bon got de gazpacho, i n'hi ha d'altres que només veure'l ja fan cara de fàstic, sí, o fugen corrent, directament. Però és que el gazpacho ens ha fet pensar una pregunta molt més important. Quin és el millor menjar, o sigui, què és el millor per menjar a l'estiu? És el que volem saber avui en aquest programa.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Què és el millor per menjar a l'estiu? No sé, poder ets dels que no perdonen una bona síndria fresca o un gelat a qualsevol hora. O una amanida de pasta, unes sardines a la brasa, o meló amb pernil, tu! Sembla un plat d'antic, però jo a vegades sopo meló amb pernil. O escalivada, o no sé. O tu ets dels que pensa que no hi ha res que superi un bon gazpacho. Doncs tot això ja saps a través del WhatsApp. Vinga, va.
4: 608-71-7141.
0: Recorda, avui doncs, volem obrir un debat ben estiuenc. Quin és el millor menjar de l'estiu? Explica-m'ho i al tanto, perquè entre tots els que participeu estem sortejant unes entrades per Bojos dels 90. Sí! Al tanto, perquè avui us portem de...
5: Festa!
0: Sí, us portem de festa! Després de l'èxit de la primera edició de Sons del Món, torna a portar Bojos pels 90. La sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada dels 90. Això és aquest dissabte, 26 de juliol, a la Ciutadella de Roses. I si vols una entrada doble, doncs això mateix, participa al WhatsApp. Explica'm el millor plat d'estiu. Jo dius, és que és el millor per menjar a l'estiu. Doncs explica'm què. I no perdis Bojos pels 90. Amb DJ Frisco, Marcos Peón, punxant els hits dels 90 i, a més, actuació dels The Soul Lovers. Oi, tal! Des d'Itàlia, que ens porten temes com aquest Surrender o el Walking. Home! Recorda que pots descobrir Bojos pels 90 i comprar les teves entrades a sonsdelmon.cat. I pots aconseguir entrada doble si participes avui. Que mola! Tothom té un passat, tu. Doncs vinga, va!
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, avui... Avui busquem, doncs, això, el millor plat d'estiu, per jalar. Ja ens entra la gana. 608-71-7141, de seguida repassarem aquests missatges. També peticions musicals. Recorda que em pots demanar aquella cançoneta que ens animi la tarda. Podria ser aquesta, per què no? Anem a recuperar el so de David Guetta, Kane i Rowland. When love takes over.

0: la teva música.
1: RAC 105. Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
0: La teva música.
6: Ja tardes.
7: Amb l'en... Sigui tardor, estiu o primavera,
8: uh-huh.
7: L'Enric Font cada tarda t'espera.

0: el so d'en Joe Kerry. Amb aquest End of the Beginning que, evidentment, ens agrada.
1: Me gusta.
0: I que de tant en tant, mira, la repassem també. Ole! Sí, ole, ole, ole. Anem a repassar ara, són comentaris que aneu deixant al WhatsApp, vinga.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, com aquesta, al tanto.
3: Hola, Enric, què tal, pencaire? Com es nota que t'agrada la teva vocació, com? Que t'agrada la passió per la música i la ràdio, et quedes a l'estiu aquí fent diversos programes, el teu i el del cap de setmana, clar que sí. No com a la de... No ets un... Com dir?
0: Què vols dir? Aviam.
3: Un Jeep of Fields, un pobre... Com? Un pobre bonjà, no.
0: Bonjà.
3: No ets un desgraciat, no. Com els teus companys, eh? Que
0: quins
3: tots d'en de RAC1 compren 105 els programes que fan vacances i tenen gent a l'estiu, becaris o substituts, no. Tu, pencar! Perquè t'agrada la música, la bona música. Entre la teva música i tu.
0: Sí. En fi, hi ha gent per tot, ja ho veieu, no? Va, anem al tema del dia. Ja saps que estem buscant aquell plat, eh? Quin és el millor plat per menjar a l'estiu, eh? O què és el millor per menjar a l'estiu? Explica-m'ho. I recorda que en joc tenim aquestes entrades per gaudir de Bojos pels 90. A Sons del Món, ja saps, a la Ciutadella, a Roses. Vinga, va.
4: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Aviam, que avui estem golafres, una mica. Però golafres de mode estiu total, eh? Aviam, hola.
5: Hola, Enric Font, soc el Jan, des de Manresa.
0: Hola.
5: Mira, a mi, el meu plat preferit és, primer, menjar-me 3 talls de melon pernil... I de postres, un gelat ben fresquet.
0: Ah, mira que bé.
5: Adéu, molts petons.
0: Ai, molt petons.
5: Adéu, programa.
0: Ei, gràcies. Oh, que bo i que fresquet. A mi m'agrada el meló en pernil, eh? Poca broma. Mira que sembla com antic, no?, dels 80, però... Un plat que... No es porta, ja, no es porta. Tu no vas al restaurant i trobes meló en pernil. Aviam més.
6: Hola, bona tarda. Hey. El millor per l'estiu és sopa de síndria amb menta i boletes de mozzarella.
0: Tot junt, tot junt. Les boletes, no sé, però té bona pinta, per què no? I tu, quin creus que és el millor plat per l'estiu, per menjar i per refrescar-se una miqueta, també? Doncs va, 608-7-7-4-1. I de pas, també demanem aquella cançoneta que ens animi. Podràs guanyar... aquestes entrades de Bojos pels 90. Ja dic, avui un bon regal pels nostàlgics. Va, nosaltres continuem. Arriba Nil Moliner amb això, Tu cuerpo en braille.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calles.

0: tu. A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¡Ah! ¡Qué haces, estás con la lisiada!
2: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
2: 608-71-71-41.
4: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.

0: Una altra d'aquestes que ho està patant absolutament per tot arreu, al so de Hugh Gale, amb aquest Jamaican Bam Bam. Aquest so Afro House, que se'n diu. I que està funcionant d'allò més bé, sí. Va, Reus, 7 minuts que passen de 2 quarts. Aquí estem a tope, ja saps, ja tardes.
1: Ai, Déu meu.
0: Oi, oi, oi. Acalorats, això sí, eh? Però que no falti. Va, moment perfecte per repassar la batalla d'avui. Què? L'encetem, no? A tope.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: El tanto perquè, mira, avui ens hem llevat amb oloreta crema solar, de sal, de guingueta xinguito, saps què vull dir? Això sí, també de música en català, perquè els últims estius ens han deixat autèntics himnes que només sentir-los ja transporten a, no sé, a la platja, a les vacances, a una festa major, per què no? Cançons que has cantat amb els amics o que han sonat al cotxe, amb les finestres baixades, allò, una mica pima, que s'enteri tothom, no? I cançons que probablement tens associades en algun dels millors moments dels teus últims estius. I avui toca triar-ne només una. Així que avui enfrontem 3 autèntics himnes d'estiu de casa nostra. I tu tries quin és el millor, ja saps, amb un missatge al nostre WhatsApp. Vinga. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i tria la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1.
4: Jo vull anar a la platja amb tu.
0: Toma!
4: I per amor després d'un ample.
0: És l'himne perfecte per agafar la tovallola, posar-se les xarxes,

primeres temporadetes. El so dels Stay Home, Estiets, La Platja. És la teva preferida? Doncs explica-m'ho. Àudio al WhatsApp, vinga. Amor, amore, tu i jo serem portada. O potser t'agrada més l'opció número 2?

0: És el Miqui Núñez, que ens porta un bon gelat. Te'n recordaves aquesta, no? Doncs va, si és la teva preferida, explica'm-ho al WhatsApp. O potser la que sí que sí és l'opció número 3. La Marina et toma! Ritme, festa i molta essència mediterrània, una de les cançons que conviden a allargar qualsevol tarda d'estiu. No podia faltar. El so del Figaflaues, la Marina està morena, cremada, torrada, bé. Digue-li com vulguis. Però ja saps, ara és el teu moment.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Amb quina t'identifiques més? Quina és la que et posa automàticament en moda vacances d'estiu? Va, recorda, opció número 1 amb els Estic Homes i Estiets, la platja. Opció número 2 amb Miqui Núñez, el seu gelà. O la número 3 amb els Figaflaues, la Marina està torrada. Va, doncs vota. I ja saps que al final del programa doncs resoldrem aquesta batalla de cançons amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que vinga, Polipot! Nosaltres anem avançant, això sí, amb el so de Meghan Trainor. Anem a recuperar el seu Made You Look.

0: Rexem 5 Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapa Cara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.
2: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
0: Rec 105.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
0: Verisure.
8: De 5 a 9
9: ja tardes.
8: Ja tardes.
9: A Rec 105
8: amb l'Enric.

0: Mira que m'agrada, eh? Bon treball de Josh Fawad versionant el tema mític de Madonna amb aquest Like a Prayer. Això sí, una versió com més, més pistera, més, més potent, més per ballar, més de...
1: Ai, Déu meu!
0: Oi, oi, oi. Corre, uns 12 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Avui tenim molts missatges, molts comentaris. T'estem preguntant per què creus que és el millor per menjar a l'estiu, eh? Sí, el millor plat estiuenc. Vinga, i recorda que si participes, entraràs en el sorteig d'aquestes entrades que tenim, que en tenim unes quantes. Entrada doble per Bojos de pels 90. Sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada dels 90. Tot això aquest dissabte, eh? A Sons del Món. Doncs vinga, va.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. Tenim gana, ganes, a part de ganes d'estiu, també, doncs ganes de menjar alguna cosa fresqueta, no? És que... Hola!
3: Vic, hey. Soc l'Ester, de Corbera de Llobregat. Hello. Mira, a mi un plat per ara a l'estiu, sí. Una bona ensaladilla fresqueta amb els seus llagostins cuits, que dius, a mi ara? Em queda molt bona l'ensaladilla. Jo... Doncs pues mira, voto per això, per una bona ensaladilla.
0: Ole.
3: Bona tarda, petonets i abraçades.
0: I bon profit, eh? Bona cuina, falta això. Aviam més, hola.
4: Enric, bona tarda, xato. Hola. Escolta, un plat que no pot faltar en aquesta època d'estiu és un bon tomàquet, cor de bou, ben obert,
0: sí.
4: Amb la seva burrata... inundat d'oli per sucar-hi pa, nano. Això està tremendo, això és d'estiu. És que això, bueno... Escolta'm, aquestes entrades...
0: Què?
4: A veure si me les pots regalar, Enric, que la meva dona em demanarà el divorci. Ai, senyor, si no li porto jo a algun lloc d'aquests, Enric. Jo faig que treballar aquí amb un ventilador que no... És que no fa res, aquest ventilador, Enric. Una abraçada per tots.
0: Gravíssima! Veig que esteu pitjor que jo, que ja has dit. Escolta. Ai, la calor que ens afecta, a tots.
5: Ai,
0: va, aviam si tens sort. Més, mira, hola.
6: Hola, Enric Font. Hola. Doncs mira, a mi m'agrada molt
0: què?
6: Una mica de sushi i després un mochi.
0: Un mochi?
6: Adéu.
0: Ah, mira. Me gusta el sushi, era... molt asiàtic, tot plegat, Sushi i mochi, bé. De Can Barretina, I amb descripció de bon... Doncs bé, m'agrada. Home, a mi el sushi m'entra tot l'any, ja t'ho dic ara. Twitter 87741, va tu també. Participa i explica'm, doncs, aquell plat estiuent que no pot faltar aquests dies, o allò que dius, és que m'espero l'estiu per d'allò. Tot això ve perquè és el Dia Internacional d'això del gaspatxo, Si no ho sabíeu, jo us ho explico. Va, anem amb més, que arriba per aquí en Triquell, recuperant el seu jugut-jugut-jugut-ler.
7: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un menir. Poc en què clar realitat, falta un estatat, estic en captivitat, disso

0: Mañanes, amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: canviar la teva nota de veu.
1: Aquesta va dedicada a tu, Enric. En primer lloc, felicitar-te pel programa. Ets collonut.
2: Sempre somric quan escolto l'Enric.
3: Una tarda més escoltant el teu programa. Fantàstic.
4: Enric, bona tarda.
5: Ei, Enric, que surto de la feina. Com anà?
4: Ànimus.
3: Ei, bona tarda, Henry Fontaine.
4: Estic molt loco, tio.
6: Enric, què passa, nen?
7: Enric Font, guapetón.
6: Bona tarda.
8: Que m'encanta el teu programa i que jo per les tardes mai escoltava la ràdio i ara, des de que hi ets, ja m'he enganxat.
6: Madre, calla. Ah!

0: Ja tardes.
1: L'afterwork de l'Enric Font.
0: Per què no puguis canviar d'emissora?
2: Ai, que calor, ai, que calor.
3: No puedo. Agua, agua.

0: ja saps que aquí som molt de festa-festa, eh? I Fastuki, com la que ens porta Marcos amb K, eh? Fastuk. Fastuk. És pistatxo, no? Ai. Amic de la casa. Un tio ben trempat, escolta'm. Barra, uns 3 minuts que passen de les 6. Aquí estem, eh? Ja tardes.
1: Hola, guapíssim.
0: Hola, senyora, venga. A tope, eh? Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, avui 21 de juliol. I al tanto, perquè no sé si saps que avui se celebra el Dia Mundial del Golf.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Una carícia extra al teu pelut. Perquè un gos pot ser només una part de la nostra vida, però nosaltres som tota la seva. Ai, whisky, whisky. Va, el que també, això ja ho hem comentat, és el Dia Mundial del Gaspatxo. Gaspatxo, gaspatxo. Ui, aquest és el dels fruities, no? Sí. Una pinya que es deia gaspatxo, que és una cosa, una associació que no l'entenc, però bé. Un dia per homenatjar, doncs, un dels plats més refrescants de l'estiu. El gaspatxo, elaborat amb tomàquet, cogombra... Bé, a mi em sobra el cogombra, veus? Pebrot, all, oli d'oliva i altres ingredients frescos. És tot un símbol de la cuina mediterrània i una manera deliciosa per combatre la calor. Doncs avui toca brindar amb una cullera a la mà. O no? Perquè no hi ha res que digui estiu com un bon got de gaspatxo fresquet. Sí, fresquet. Va, i per últim, avui també és el dia universal del dret. Anem lluny, serem molts. Un dia per posar en valor el paper del dret com a eina fonamental per garantir la convivència, la igualtat i la protecció dels drets de totes les persones. Sense unes normes justes i el seu compliment, doncs seria molt més difícil viure en una societat lliure i democràtica. I que avui toca recordar el dret... Sí, avui toca recordar que el dret no és només un conjunt de lleis, sinó també una eina per construir una societat més justa, segura i respectuosa per tothom. Ole! Bé, anem amb més coses. Sí, mira, repassem estrenes musicals perquè un 21 de juliol del 1987, els Guns N' Roses, atenció, van estrenar el que és considerat un dels millors àlbums debut del rock. I, a més, el més venut de la història de la música. Sí, sí, l'àlbum debut dels Guns N' Roses. For Destruction. Meu anglès ja sabeu. Patillero, patillero. Mira, trobem cançons com, per exemple, aquest Welcome to the Jungle, que és la que obre aquest disc. O temes mítics dels nord-americans. Oita! Sweet Child of Mine. Ja t'avanço que serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Mira, anem amb aniversaris, que avui n'hi ha uns quants. Per exemple, en fa 71, Joaquín Galán dels Pimpinela. Ai, pare. L'home que va convertir les discussions de parella en un espectacle musical que tothom acabava cantant. Home, tots hem cantat aquesta, eh? La vuelta. Olvídate todo que tú para eso. Com a meitat dels Pimpinela, doncs Joaquín Galán ha protagonitzat un dels duets més teatrals i divertits de la música en castellà. Entre retrets, rèpliques, reconciliacions cantades. Doncs han demostrat que fins i tot una discussió pot acabar convertint-se, doncs, en tot un èxit.
3: Què?
4: Que venga.
3: ¿Para qué?
4: ¿Qué quieres
2: probar? És que és brutal. Doncs 71 anys de talents, teatre musicals i converses de parella convertides en himnes. Va, qui avui celebra 48 anys és Damian Marley, el fill de Bob Marley. L'home que portava un cognom legendari, però que s'ha guanyat el seu lloc a base de talent propi. En Damian Marley, que combina el millor reggae i el dancehall i el hip-hop amb una naturalitat espectacular. Amb col·laboracions com aquesta al costat de Skrillex, Naked Bandem, o no sé, aquesta altra. Oita! Té molta personalitat, lletres amb missatge i un groove impossible d'ignorar.

0: És un dels grans o una de les grans figures del reggae contemporani. Així que avui celebrem aquests 48 anys de ritme, consciència i vibracions positives amb segell jamaicà. Va, i qui avui fa 45 anys és Romeo Santos.
1: Sí.
0: L'home que ha fet més per la bachata que moltes aplicacions de cites. Per les històries d'amor, eh? Sí. Romeo Santos que canta sobre sentiment, tanta intensitat que encara que no estiguis enamorat, acabes pensant en algú, eh? Cuesta indecente. Des dels seus inicis amb els Aventura, que és d'obsessions, no és amor, era una obsessió. Doncs clar, ha fet infinitat d'himnes que encara es ballen a dia d'avui. Doncs 45 anys de romanticisme, ritmes irresistibles i cançons que fan ballar. I ben agafats, eh? Mira, i per acabar, és que haig de comentar que ahir em vaig deixar d'anomenar que qui va celebrar també 48 anys va ser Linda Mertens dels Milking. Sí? La veu que va posar banda sonora a infinites nits de discoteca i festivals de principis dels 2000. Com a cantant dels Milking, doncs la Linda Mertens combinava la seva veu dolça però potent amb melodies d'aquelles electròniques que era impossible de no cantar i ballar. Escolta. Opa! Bé, tot i que aquesta no la canta ella, però és de Milking. Doncs 48 anys de ritmes electrònics, himnes de pista i molta energia per continuar ballant a tope. Per això, la cançó femenina d'avui és una que, mira, ens ve de recuperar d'aquelles potents. Ens va fer ballar molt l'any 2000. Sí, anem a recuperar aquest Walk on Water.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Ja
1: tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.
3: Late

0: tardes. Amb l'Enric Font.
1: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
2: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: Drop Dead. La bona proposta d'Olivia Rodrigo, d'aquelles que també ens agrada repassar en aquest programa, evidentment, eh? Sí, Drop Dead.
1: Ole!
0: Va, 20 minuts que passen de les 6, tenim molts missatges, molts comentaris. Avui fent referència una miqueta a la cuina d'estiu. Busquem aquells plats que siguin perfectes per menjar en aquesta temporada, eh?
2: Sí.
0: Així fresquets, saps? Que vingui de gust. I recorda que entre tots els que participeu estem sortejant aquestes entrades dobles per gaudir de Bojos pels 90. Festa temàtica per aquests èxits emblemàtics, icònics de la dècada dels 90. I al tanto perquè hi haurà l'actuació dels The Sound Lovers. Walking. El Surrender. Bé, tenen molts èxits. Doncs vinga, va, participa.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Vinga, va, comentaris. És que tenim de tot. Mira, tenim missatgets com... Ja m'he perdut jo, eh? Com aquest, mira, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric. Sí. Soc en Miquel de Vidreres. Hola. I un dels plats molt bons de l'estiu és una mica de síndia d'acus. Oh. Agafes una llima,
0: sí,
4: i fotes el suquet de la llima.
0: Oh. Oh, sí.
4: Agafes formatge feta a tacos, així, o a trossets. I tritures una mica de menta,
0: sí, sí,
4: i ho barreixes tot, sí, ho poses a la nevera que estigui ben fred.
0: Oh, sí.
4: I això, aquest gust de la llima i la síndia, oh, i la menta, oh, i amb el formatge, brutal. Se té que provar. Vinga, a veure si tinc sort i me toca les entrades.
0: Molt bé.
4: Enhorabona per el programa.
0: Gràcies, maco. Doncs bé, bé, bé, una bona prova de barreges de cítrics i històries. I mira, ben fresquet, eh? Sí, sí, m'agrada, m'agrada. Barreges d'aquestes estranyes. Ja m'agrada. I tu, quin plat creus que és el millor per l'estiu? Mira, hola.
5: Hola, Enric.
0: Hey,
5: doncs mira, el millor menjar d'estiu per mi és un bon tomàquet acabat de collir, d'aquests tan vermells.
0: Acabat de collir,
5: Obert per la meitat. Ai. I amb un bon rajolí d'oli i sal gruixuda.
0: Oh, que bo.
5: Acompanyat amb un bon tall de ventresca de tonyina.
0: Oh!
5: Que se'n fa salivera.
0: M'agrada.
5: Escolta'm, que ens pots posar la cançó de Xugueda, del David Guetta.
0: Oh, sí, eh?
5: Vinga, una abraçada per tots.
0: Home, adéu, adéu. M'agrada. M'agrada el plat i m'agrada la cançó, eh? Tot. Va, tu també participa. Recorda que tenim aquestes entradetes que poden ser per tu. Que afanya't, home.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Vinga, va, que anem amb David Guetta, amb bon tribut a Bonnie Taylor, amb aquest Together.

0: música.
1: RAC 105.
0: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
2: Carglass canvia. Carglass repara.
3: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
4: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933-481-482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Verisure.
7: La teva música.
8: Ja tardes.
9: Amb l'en... Sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: Diumenge sense drama és la proposta que ens porten els catarres, una d'aquestes que també ens anima el dia d'avui, aquest dimarts. Vinga, oi, oi, oi. Va, pràcticament 6:45. Moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight! Home, home!
0: Vinga, va, per fer aquest arròs musical, avui ens quedem ben a prop de casa, tu. Sí, sí. Perquè hi ha cançons que no només sonen, sinó que et fan sentir que ja és estiu. Només escoltar els primers segons, ja et veus amb ulleres de sol, una beguda ben fresqueta a la mà. I els amics del costat, amb una posta de sol de fons, vull dir, tot ben idíl·lic, tot. I en els últims anys, la música en català doncs, ens ha regalat autèntics himnes estiuencs, d'aquells que han sonat a festes majors, a les guinguetes, als xiringuitos, no? Als festivals, bé, i a totes les llistes de reproducció de vacances, aquell allò que et fas, la llista de viatge, no sé, a Múrcia, no sé, m'ho invento, I tu poses tot de cançons d'aquestes, com les tres que repassarem avui. Ja saps que només una pot ser la reina de l'estiu. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.
3: Jo vull anar a la platja amb tu.
0: Home!
3: I fer amor després dinar amb tu.
0: Una cançó que respira, doncs,

0: Hòstiets, la platja. Jo me n'aniria ara, de cap. I de pet. Què és la teva preferida? Doncs explica-m'ho.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. O potser t'agrada més l'opció número 2.

0: Ben bé que és una dosi de bon rotllo, optimisme i aquell sabor d'estiu que no s'acaba mai, el sabor del gelat que ens porta Miqui Núñez. Olé! També la pots votar. O potser t'agrada més l'opció número 2. La Marina Tavorella. Una explosió de festa, ritme i energia que s'ha convertit en una de les bandes sonores de fa uns estius i de cada estiu ja, eh? Ja s'ha enquistat a casa nostra. Aquesta, la Marina està ja cremada o torrada. Sí, ja no està morena, no, ja està, ja. Desfeta, de la calor. Els Figaflaues, que també posen aquest punt rítmic en aquest arròs musical, i ara toca tu.
1: 608-71-714.
0: Quina és la teva preferida? Doncs vinga, vota-la al WhatsApp, com han fet... Com han fet per aquí? Espera, hola.
2: Hola, Reaction 5, som l'Aran.
3: I l'Isaac.
2: El meu pare. Bueno, el meu pare, bueno, i he estat arribant a una conclusió que, a veure, la de la Marina està morena, doncs, a veure, m'agrada i sí, també l'he cantat, però hola, jo crec que en la meva festa d'aniversari la que més hem cantat és la de jo vull anar a la platja amb tu.
0: Mira.
2: Bueno, la de la platja, vaja, la dels estijomes i els tiets.
0: Ole.
2: Apa, doncs, i si de passo la pots ficar, doncs pues mira, així ens ho passarem més bé.
0: Ole.
2: Adéu, felicitats pel programa. Adéu. Enric Font.
0: Oh, aquest sóc jo. Doncs va, vot per la platja dels Stay Home i els Tiets. I falta el teu, ja que vota la teva preferida. I ja saps que cap al final del programa sabrem la guanyadora amb el veredicte i resoldrem aquest arròs musical estiuenc de casa nostra. Va, anem amb més. Mira, parlant d'estiu, aquesta tampoc pot faltar.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, molt.

0: Sí. Està de tornada, sí. Mítica, icònica, la reina del pop, sense cap mena de dubte, Madonna, amb temes com aquest, eh? Bring Your Love. En aquest cas, amb Sabrina Carpenter, no ens deixa indiferents, eh? A més que va cantar el seu Music, una cançó que ja té 26 anys, la va cantar allà, en el descans de la final del Mundial de Futbol. Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Quin show. Amb Ronaldinho i en Ronaldo. Vinga, res, en menys de 20 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Ja saps que avui tenim mega regalàs que pot ser per tu si participes. Recorda que després de l'èxit de la primera edició, Sons del Món torna a portar Bojos pels 90. Sí! La sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada dels 90. Aquest mateix dissabte, 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses. I si vols entrar a doble, simplement m'has d'enviar un àudio i explicar-me, doncs, això, quin creus que és el millor plat estiuenc per menjar en aquestes dates.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: I recorda, no perdis Bojos pels 90! Amb DJ Frisco, Marcos Peón, punxant els hits dels 90 i amb l'actuació dels The Sound Lovers. Toma! Pots descobrir Bojos pels 90 i comprar les teves entrades a sonsdelmón.cat. Una festassa d'aquelles...
2: Feta.
0: Que promet. Bueno, he ballat cançons com aquesta jo, eh? Ui. Va, anem a repassar missatges.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-7141. Ja tardes.
0: Aviam aquests plats ben bons i ben fresquets per l'estiu. Mm. Mira, hola.
3: Hola, Enric Font. Mira, estem aquí a Vic. Nosaltres som en Lautaro i l'Aleix.
0: Oita'ls. Oita, hola.
3: Doncs estàs escoltant el teu programa i dic, un plat... que sigui típic de l'estiu, que sigui el millor de l'estiu per
0: venga,
3: mi.
0: Venga.
3: Doncs, mira, et diré un bon tall de meló.
0: Epa.
3: Amb pernil salat per sobre.
0: Digues.
3: Això és el millor, t'ho juro, eh? Va, adéu, que vagi bé. Moltes felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies. M'agrada reivindicant els plats típics. Estan perdent, potser. Meló amb pernil, clar que sí.
4: Oh, ja l'havien comentat, però ja m'agrada, ja.
0: Això. Ai, mare. Tu també pots participar. Recorda 608-7-7-4-1. Avui tenim mega regalars, així que ja saps.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Tardes. Va, anem amb més. Moment de classicot. Amb els de Black Eyed Peas. Aquesta ja també la coneixem de sobres, eh? Where is love? És la pregunta que ens fan. I que la recuperem aquí al Ja Tardes.

0: Rec 105 Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapacara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.
2: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
3: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
2: És que el sofà que t'agradava tant, ara està a meitat de preu.
3: Ah, sí?
2: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
3: Jo no, però em bataven sí. Va, vet.
4: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: La teva música.
7: És el millor que hi ha.
8: Dance. This is Calvin Harris.
9: Hola, Rex and Sink.
10: M'encanta la vostra ràdio.
11: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.
12: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
13: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
0: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
14: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Verisure. Ja tardes amb l'Enric Font.
15: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
16: Si no vols fer la migdiada,
15: no.
16: Escolta l'Enric cada tarda.
15: Ah, vale.
16: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sona.

0: això només passa. Ja
1: tardes. Bona tarda, Enric Font. Doncs mira, per mi la cançó que enganxa més és la dansa que dura, la mano arriba, cintura sola.
2: Sí.
1: Enganxo un piló.

0: anar ballant i ja veuràs. Trencaré tot l'estudi. Sí, sí, sí.
1: Enric i companyia, una cançó que no poseu mai però que és molt enganxosa és aquella que diu illes dins un riu, això és lo que som. Va, posa-la, sisplau, que és molt maca.
0: Home, és el mestre. Com veu, penya? Mira que en té, de cançons que s'enganxen. Home! Duc el dimoni de jo. Duc el dimoni de jo. Jo confesso que de petit imitava Tomeu Penya.
2: Sí, sí, sí.
0: Avui no puc perquè amb aquest encostipat no em surt, però... La que cantava sempre era...

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Ja saps, aquesta secció on sempre agafem temes mítics i escoltem totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitem que fa, atenció, 39 anys... 39 anys que els Guns N' Roses van estrenar el que és considerat el millor àlbum debut del rock i el més venut de la història de la música. El seu primer àlbum... on trobem una de les peces musicals més icòniques del grup nord-americà. Child of Mine. És com un esclat de rock amb ànima romàntica, eh? D'aquells que comencen amb un riff mític. El reconeixes a la segona nota i ja saps quina és. Aquella guitarra inicial que és pura màgia, com si, mira, somrigués abans que la cançó arrenqui, eh? És potent però tendre, salvatge però emotiva, eh? I Axl Rose cantant aquí amb el cor a flor de pell. I a més Slash allà fent la guitarra com si expliqués una història d'amor a crits. Una cançó que et fa sentir fort, nostàlgic i una mica èpic alhora, eh? Tota l'hora. Rock pur amb cor gegant. I el tanto perquè, mira, comencem amb una versió acústica... She's got smile. Que està feta pel mateix Slash, sí, a la guitarra. Està xula, eh? Però hi ha artistes reconeguts que tenen la seva pròpia versió. Mira, per exemple, Sheryl Crow. Una ben dolceta de Jasmine Thompson. She's got a smile and it seems to me reminds me of childhood. O fins i tot un artista amb una baguarra com és Anastasia. Però clar, d'estils n'hi ha moltíssims. Mira, per exemple, versions que enamoren, que ens... com aquesta. T'agrada molt, eh? Reminds me of childhood. Memories, where everything was fresh, it's a bright blue sky. O amb ritmes bossa nova.

versions de jazz. Aquelles elegants, eh? Reminds me of childhood memories. Fins i tot trobem una versió feta amb un ukelele. O atenció, una que podria sonar en una cantina d'aquelles del Far West. Home! She got a smile that it seems to me. Yee-haw! Ei, com ens agrada, eh? Això així com country. Home. I em diverteix. I també tenim, evidentment, no podia faltar, versions reggae. Fins i tot amb cants gregorians.

també en tenim de ritme swing, així com, com vintage. She got a smile. Oita. That seemed to me. També hem trobat, mira, versions a mariachi. Olé, olé. Que mola? Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. I atenció amb aquesta espècie de polca, polca dance. És brutal.

Que és brutal, una de les versions que no ens podíem deixar. És aquesta vena especial que ens porta sempre en Tongo. Amb aquest idioma inventat, cap de mort, sembla... És el chiquito sud-americà, eh? Va, i al tanto, perquè en castellà n'hem trobat un grapat, com per exemple aquesta del grup Los Fuego.

0: També tenim una bachata.
1: Ella es fácil de olvidar.
0: És que hi ha tot, eh? Vaya, amb dents en tenim unes quantes. Per exemple, aquesta és Deep. Una altra amb més ritme. Toma! Mira, i abans que estàvem celebrant l'aniversari de Linda Mertens, també tenim una versió dels Milking.

si t'agrada la canya, també en tenim una tecno. Però va, la versió del dia d'avui és una com més relaxant, més dolceta, que ens porta Brayton. Brayton, sí. Aquesta història... que evidentment s'anomena Sweet Child of Mine. La versió del dia d'avui. Una ben xula que recuperem i la fem sonar aquest dimarts aquí al Ja Tardes. Hola.

0: dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Adéu, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: ets en una retenció i et vols cagar en tot? Yeah. Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey. Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: De què diries tu?
6: Ai, no ho sé.
3: Ah, no, això no, mai.

0: les cançons del moment i mira que ja té els seus anys, eh? Sí, sí, una cosa... En Justin Bieber, que ens porta aquest Beauty and a Beat, de fet, cançó que ens heu demanat a través del WhatsApp i que de pas també heu participat al tema del dia, eh? Avui que busquem aquesta plats així com d'estiu, ben fresquets, eh? Sí, sí. Mira, mira.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Aviam, hola.
2: Hola!
0: Som
2: la Bruna, la Martina, la Maria i la Natàlia.
0: Quanta gent.
2: I anem cap a la platja. I el nostre plat preferit és gazpacho i síndria.
0: Ole, ole!
2: I et podries posar la cançó de Beauty and a Beat de Justin Bieber.
0: Veus, ja sona.
3: Felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies.
3: Adéu.
0: Per vosaltres també, eh? Petonets, vinga, va.
4: Mua, Enric Pont.
0: Sí, clar. Doncs res, bon plat d'estiuenc. Sí, és el que estem buscant avui, eh? Recorda que volem saber quin és per tu el millor plat així de l'estiu, ben fresquet, per menjar aquests dies. Sí, sí. I recorda que entre tots els que participeu estem sortejant entrades dobles per gaudir de Bojos pels 90. Sí! Aquest mateix dissabte, 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses. A més, amb actuació especial dels The Sound Lovers. Amb temes com aquest, mira, mira. Entre d'altres, evidentment. Doncs va, ja saps, participa. Explica'm quin és per tu el millor plat així estiuenc, menjar d'aquest fresquet. El millor plat per l'estiu, saps què vull dir? El millor menjar. Doncs va, 608-7741, vinga.
5: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, va, una estoneta en repassarem més, que tenim per aquí missatgets, coses, també peticions musicals, sí, sí. Mira, de fet, ens havien demanat una de David Guetta, dit i fet, una de les primeres que ho va petar al nostre país, és aquesta que ens portava, anomenada...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure.

0: 감사합니다.
1: 알겠죠요.
2: Para que bé m'ho passo.
1: Aquí tens l'Aitana. Mira, una cançó que va cantar ahir mateix allà a Madrid en una celebració. Sí, una celebració que van fer uns quants, d'una copa o d'un títol, bé, no sé.
2: Sí, sí, sí, una cosa que...
1: Va fer superestrella. Va, pràcticament un... 2 minuts que passen de 2 quarts. És el moment per repassar com portem la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
1: Vinga, va. Ole fort. Home. Ja hem comentat, que avui... Sí, ens sumem a crema solar. També una mica de sal, I també ens sumem a Guingueta, Xiringuito. I, evidentment... amb música en català de fons, perquè, clar, els últims estius ens han deixat autèntics himnes que només sentir-los ja et transporten, doncs, això, a la platja, a les vacances, a una festa major, a l'estiu, a l'estiu. Cançons que has cantat segur, i a més que han sonat amb el cotxe, a tot arreu, i que probablement tens associades a algun dels millors moments d'aquests últims estius. Avui al tanto perquè enfrontem 3 cançons en català ben estiuenques i, com sempre, tu decideixes a través del WhatsApp quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1.
4: Jo vull anar a la platja amb tu i fer amor després dinar amb plats bruts.
1: Una que, evidentment, no podia faltar. L'himne perfecte per agafar la tovallola, les xancles, les xancletes i perdre's vora del mar. Jo em aniria ara, un gran èxit de càrrec dels Steve Homes i els Tiets. Aquesta, la platja. Ai, amore. És la teva preferida, doncs? Explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. O potser t'agrada més aquesta. Opció número 2, amb una cançó ben fresca, optimista, i d'aquelles que entren soles des de la primera escolta. La que recuperem avui a càrrec de Miqui Núñez, que ens porta el seu gelat. Doncs també la pots votar, ja saps, vinga.
5: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
1: Va, anem amb l'última opció, número 3. La Marina Tau. És ritme, és festa i molta essència mediterrània. Una d'aquelles cançons que conviden a allargar qualsevol tarda d'estiu. Però rompe i ho trenca, La Marina està morena, cremada, torrada, és igual. És la proposta dels Figaflaues, que evidentment també... La pots votar, vinga, va.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Vinga. Amb quina et quedes? Quina d'aquestes 3 cançons representa millor l'estiu en català? Doncs ja saps, opció número 1 amb els Steve Homes i els Tiets, la platja. Opció número 2 amb el gelat d'en Miqui Núñez. O la tercera, amb Figaflaues, la Marina ja està desfeta, La Marina està morena. Va, recorda que cap al final del programa sabrem la guanyadora amb el veredicte, Resoldrem aquest arròs musical, així que vinga, vota. Nosaltres anem avançant amb el so de Calvin Harris, anem a recuperar el seu Promises al costat de Sam Smith.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre After Work.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuti.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tarda.
4: Amb l'Enric Font, que moles mogolló.

0: versió potent que ens porta Sound of Legend, el DJ francès que sempre doncs, ens porta covers de diferents de tipus i de cançons mítiques, com per exemple aquesta, San Francisco.
1: Canta igual, eh?
2: Yeah!
1: Sí, ja. You're gonna need. Ai, mare.
0: Va, pràcticament... 17... Amb 16 minuts, ho direm més concretament. Amb 16 minuts arribarem a les 8. Anem a repassar missatges, comentaris. Recorda que avui el que busquem és aquell plat ben fresquet, el plat perfecte per menjar a l'estiu. Aquell allò que dius, és que... ve de gust, és una cosa fresqueta o no sé. Explica'm què és el millor per menjar a l'estiu.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Avui celebrant el Dia Mundial del Gaspatxo, eh? I ho celebrem d'aquesta manera, perquè hi ha altres coses també per menjar a l'estiu. Explica'm què és el millor i recorda que entre tots els que participeu estem sortejant aquestes entrades dobles per gaudir de Bojos de... pels 90. Sí, Bojos pels 90 aquest mateix dissabte 25 de juliol. A Sons del Món, a la Ciutadella, a Roses. A més, amb actuació especial dels The Sound Lovers, home, mítics, l'Eurodance dels 90. I no hi faltaran allà, així que vinga, va, explica'm coses, vinga.
4: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Ui, això sona o no? Ara, vinga, ole. Tanto perquè hi ha coses surrealistes... Com aquesta, mira, hola.
5: Bona tarda, Enric. Ei. Mira, jo em prendria un gaspatxo amb la Marina dels Figaflowers, no? Què et sembla? Va. Estaria bé, eh?
0: Sí.
5: Per bueno, vinga, salut. Bona tarda.
0: Adéu.
5: Sóc en Marc.
0: Val, Marc. Doncs res, ja trucarem a la Marina, tot i que poder encara està posant-se crema solar, saps? Ja està tan morena... Ai, mare meva. 608-7-7-4-1, ara sí, més. Tanto que ens diuen...
6: Hola, RAC 105.
0: Ai, hola.
6: Creiem que el millor plat així fresquet d'estiu és...
7: L'amanida de pasta.
0: Amanida de pasta. Doncs sí, te la compro. Això sí, una bona amanida ben animada, eh?
1: Sí.
0: Oi, com anem. 608-7-7-4-1, va, recorda que tenim megapremi avui. Pots aconseguir aquestes entrades dobles per Bojos pels 90 a Sons del Món. Aquest mateix dissabte, és que t'organitzem el cap de setmana i a més amb una festa d'aquelles xules. Eh, sí?
8: Festa
0: a tope. Va, anem amb més. Moment dels tiets amb una ben engrescada, eh? És el seu tàndem. Ens vam

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
4: És un universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
5: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
4: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
5: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
4: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
6: És molt pesat, aquest senyor.
7: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

0: això només passa ja tardes.
1: Hola, bona tarda, Enric. Pues a mi una de les coses que em fa molt feliç és un massatge als peus.
2: Com?
1: Mira si em fa feliç que el meu nen, que ja és adolescent, com no té un euro, sempre em fa pel meu cumple o pel dia de la mare vales de val per 30 minuts de massatge als peus.
2: Oh!
1: Sí, per flipar. I jo més contenta, bueno, més que es gastés 100 euros en un regal.
2: Oh!
1: Sí,
2: ostres,
1: que...
2: Doncs jo haig de confessar que els peus és una de les parts del cos que menys m'agraden. Sí, ho dic aquí obertament. Sí, no, no puedo, no puedo. No, no. I si ja fan pudor, bueno.
3: Ah, que peste.
2: Exacte, jo penso igual que Emilio Aragón. Mira, potser per això no m'agrada el format. Em recorda els peus. No ho sé, no ho sé. Ai, tela.
4: Ai, Déu meu.
2: Sí, Déu meu.
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres,
0: de 5 a 9, a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font. Peus a...

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.
4: 608-71-71-41.
5: Hola.
6: Digues.
7: A qui em busca?
5: Ah, no ho sé.
7: Ara m'he perdut.

0: sí, és la nova dels Amics de les Arts. No sé què no va dir jo, eh? Els Amics de les Arts, sí. Segurament t'estimo, home. Ai, així hem començat l'última horeta d'avui. Últim dimarts de la temporada del Lletardes.
1: Ole!
0: Sí, no ho he dit prou, no? No, jo crec que no. Ai, ai, ai. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris, molta tonteria, també. Sí, mec, mec. Què pinta el pingo aquí? Clar, com tenim l'aire a tope... Va, de seguida, comentaris. Recorda que estem buscant aquell plat que ve molt de gust a menjar per l'estiu, saps?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: El que també tenim són molts vots per la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Un roast musical dedicat precisament a cançons estiuenques, però això sí, de casa nostra. Mira, tenim vots... com aquest, mira, hola.
4: Hola, Enric Font, hey. Enric Jordi.
0: Hola.
4: I la meva cançó preferida és la de Stay Home.
0: Quina?
4: Jo vinc a la platja amb tu.
0: Opció número 1, amb aquesta història dels Stay Home i els tiets, la platja. La que més t'agrada. A les tres que enfrontem avui. Doncs explica'm-ho amb un àudio al WhatsApp. Mira, l'opció número 2 que tenim sobre la taula és aquesta de Miqui Núñez.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Va, i en una soneta també més plats d'estiu d'aquests, que... I menjars que venen de gust, ara també endrapar amb aquesta caloreta. Va, anem amb més, moment de zarrarar-se en una altra d'aquestes que triomfa moltíssim i que ens ve de gust aquest dimarts, s'anomena Lash Life.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor. Visca!

0: dir que a la Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Ai, com mola, tu, escolta'm, come on, come on. Mira, és que em fa il·lusió sempre, doncs, escombrar una mica cap a casa.
1: Ole!
0: Amb una de les apostes d'aquest estiu, a càrrec de qui et parla, un servidor, l'Enric Fons, sí. Recuperant l'essència dels decors amb aquest Breathless. Aquestes que sona ben fort, sobretot aquests mesos d'estiu, aquí a RAC 105. Barre, 16 minuts a les 8. Recorda que avui tenim mega premi. Avui et portem de fiste, fiste,
1: Fiste, fiste, fiste.
0: Sí. Per tant, tu, perquè et convidem a anar, tu i qui vulguis, a Bojos pels 90, una sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada dels 90, aquest mateix dissabte, on actuaran els The Sound Lovers. Toma! Tens ganes d'una mica de fiste, fiste? Doncs va, que et portem a la Ciutadella, a Roses, tu i qui vulguis. Si participes al WhatsApp i m'expliques, doncs, aquell plat d'estiu perfecte per menjar aquests dies, Saps allò així fresquet i guai.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Vinga, Bojos pels 90. Parell d'entrades per tu i qui vulguis. Si vols comprar a part entrades, si no et toquen, o descobrir, doncs, en què consisteix aquesta festa, recorda, sonsdelmont.cat. Va, que tenim molts comentaris, eh? Sí, sí, sí.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Mira per aquí.
4: Hola, Enric Font.
0: Hola.
4: Doncs jo sóc la Marina i ni em poso crema ni estic morena. Però el plat que em refresca més és el gazpacho. Per això és el Dia Mundial del Gazpacho.
0: Exacte.
4: Perquè no hi ha res millor per passar una bona tarda d'estiu. Vinga, espero que no em toquin les entrades. Ja tinc el capdavant a tope. Posa una cançó que sigui bonica i que no cal que sigui la Marina està morena, que ja està molt sentida. Vinga, salut.
0: Doncs mira, ja que avui estem celebrant el Dia Mundial del Gazpacho,

0: un plato elegante y muy refrescante. Prepara gazpacho, yo te explico cómo se hace.
1: ¡Venga, va!
2: Es que es horrible.
1: Mira, parlant de gazpacho, crec que per aquí també l'heu mencionat, eh?
3: Enric Font, el millor plat d'estiu és...
1: Què?
3: El gazpacho amb les seves picarrostes i les verduretes. Adéu.
1: Adéu, gazpacho.
0: De pan duro del día anterior, aceite de oliva y un poco
1: es que
0: de...
1: És horrible. 608-7104-1, va, tu també participa.
4: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
1: Ja pots guanyar aquestes entradetes, eh? Sí, sí, sí. Avui mega regalàs amb les entrades de Bojos pels 90. Encaixaràs, que t'organitzem el cap de setmana, que és aquest cap de setmana, amb una bona festa. Mira, i parlant de festa, la que ens donen els de Black Eyed Peas amb temes com aquest. Recuperant l'essència de Will.i.am i companyia amb aquesta que és que és eterna, aquesta cançó, eh? Ens agrada molt. I got a feeling. Va, puja volum.
5: Me gusta.
1: Me gusta.

0: desconnectat de la rutina.
1: Hola, Enric Font.
2: Ei, bona tarda, Enric.
1: Bona tarda.
3: Cada dia de 5 a 9.
0: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
2: Cuidao, Enric Font.
4: Enric.
5: Ai, Déu meu, menys mal que això és anònim.
0: Podràs desconnectar.
3: Però et farem treballar.
0: WhatsApp, telèfon i Twitter.
3: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
6: I si ens creus bé,
3: et posarem la cançó que demanes.
1: Bon,

0: teva música.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Els bombers, els superherois del segle XXI, gent que molen sense voler. Són alts, són forts, són guapos, amb la manguera penjant tot el dia, Marpuga.
3: Que rico.
2: I per què porto 20 anys conduint i no sé mai on apartar-me quan el camió de bombers té part darrere? Si els bombers cal baixar per una barana a través d'un forat, en sèrio? Si tanta pressa tens, no pots fer les casernes de bombers d'un pis i que hi hagi allà on estàs tu veient la tele esperant la guàrdia al costat del camió? Si hi ha un edifici en flames i 10 persones atrapades, he de trucar al mateix tio que si el meu gat ha pujat a un arbre. Sí. No haurien de fer departaments dins del propi cos de bombers com la Guàrdia Urbana, que no és policia de veritat, que l'avises per coses petites.
3: Oh.
2: I no es treuen l'uniforme ni per anar a cagar, eh? Tot el dia amb l'uniforme. I per què no veig mai bombers apagant incendis amb extintors si són obligatoris a totes les oficines?
1: Es comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
4: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
3: Ay, ay, ay, ay.

0: fuerte. Conexión psíquica, una altra de les que ens enganxa moltíssim.
1: Oh yeah.
0: I que evidentment també no podia faltar avui, aquí el ja tarda. En qüestió d'uns 3 minutets arribarem a 2 quarts, moment de nervis per resoldre la batalla de cançons d'avui. Vinga!
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round 1, fight!
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Va, que és moment per saber quin és el gran himne de l'estiu en català avui en aquest roast musical. Ai, ai, ai, ai. Us hem proposat un duel entre 3 cançons que en els últims anys doncs, ens han posat una banda sonora a les nostres vacances, a les festes majors, i un munt de moments sota aquest sol que cada cop és més infernal, eh? Una mica sí. Sí, una oix. Però com sempre, vosaltres heu triat, a través del WhatsApp, quina és la millor. Així que anem a repassar-les, va. Que per una banda teníem això.
3: Jo vull anar a la platja amb tu.
0: Home!
3: I per amor després dinant.
0: Els Stay Homes i els Tiets, que ens porten la platja. Molts de vosaltres ens heu dit que aquesta ja us transporta directament allà a la sorra, al mar, i us recorda les vacances.
4: Sí.
0: Molts l'heu ballada, també, així. Una d'aquelles cançons que respira estiu des del primer acord i que ja s'ha convertit en tot un himne de casa nostra. Això per una banda, perquè per l'altra... amb Miqui Núñez i el seu gelat ben especial, que també doncs, ha rebut un bon grapat de vots perquè els hi agrada aquest bon rotllo, aquest optimisme. Aquesta cançó ben fresca i alegre, perfecta pels dies de calor.
3: No,
0: no, no. L'estiu que
4: torna.
0: Està guai. Va, i per últim...
3: la Marina torna.
0: Oh! Cançó de gresca i festa i amb una energia especial també per moments estiuencs. Una dels figaflaues amb aquesta Marina que ja està torrada.
3: Sembla l'aigua una sirena.
0: Però, evidentment, de totes aquestes, només una pot guanyar. Ja saps que només pot ser només una qui guanya aquest arròs musical, i clar... ja hem comptat tots els vostres vots, notes de veu. I una lluita que ha estat molt més igualada del que semblava. Però ha arribat el moment. Moment de conèixer quina es corona com la reina de l'estiu de casa nostra. I la guanyadora d'aquest roast musical és... home! Amore! La proposta dels Stay Homes i els Tiets. La digna guanyadora d'avui amb La Platja.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Com es diu el telèfon de l'Enric?
4: Ah, no ho sé.
3: Enric Fort.

0: després de currar
1: i abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: La guapíssima.
2: Hola, hola. Ai, ben...

0: Dai. Una de les cançons del moment, sense cap mena de dubte, i una de les que també sonarà moltíssim durant tot l'estiu i passat també, eh? Ja veuràs, eh? Serà una guaca-guaca 2.0. Vinga, res, en 20 minutets arribarem a les 9, tenim més missatges, més comentaris, més de tot.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, avui menjars i plats ben refrescants per aquest estiu. Quin és el millor? Quin creus que estaria bé tastar? Doncs vinga, va, hola.
2: Hola, Recent 5. Ai. Doncs el plat fresc que m'agrada més per aquest estiu, sí, tan calorós, sopa de meló amb suc de llimona i trossos de pernil salat.
0: Ostres.
2: Així fregidets per sobre.
0: Fregidets.
2: Boníssim i refrescant. Ai. Espero que em toquin les entrades. Ai, vinga, ai, fins ai, aviat.
0: Pernil fregidet, eh? És curiós, això. Aviam, va més, hola.
3: Hola, Enric, bona tarda des de Mataró.
0: Hola.
3: Escolta,
0: digue'm.
3: El dia del gazpacho també es pot celebrar el dia del salmorejo. A mi m'agrada bastant més.
0: No.
3: Una versada, maco.
0: Apa, adéu. Doncs sí, per què no? Vull dir... Per què no? Vinga, va, endavant. Va, més, hola.
4: Hola, Enric.
0: Ui, hola.
4: Molt bona tarda.
0: Hola.
4: Mira, un plat de l'estiu refrescant pot ser, com diu tothom.
0: Quina, quina?
4: Un bon gazpacho.
0: Veus, un altre.
4: Amb les seves rostes de pa, com sí, el de noli fa un moment.
0: Ah.
4: Les seves verduretes.
0: Sí.
4: També pot ser un salmonejo amb el seu ou.
0: Veus, un altre.
4: Ballat. I també un bon plat refrescant i boníssim és...
0: Quin, quin?
4: Un meló amb pernil.
0: Veus?
4: O una bona manilleta César amb una mica de... de pollastre cruixí. Això també està bé, per l'estiu.
0: Sí, sí.
4: I un bon tinto de verano per beure.
0: Tinto de verano,
4: sense alcohol,
0: diu.
4: Perquè sense conduir després.
0: Ara, ara. Tururut.
4: A passear,
0: sí,
4: adéu.
0: Oita'l, oita'l. Com pitava el tio. Mira'l. És el Marc, és el Marc. Ai, te la tenim. Tenim més perill que jo, aquell.
5: Ai,
0: sí, sí, que ja has dit. Va, 608-7-7-4-1, aviam si ens dona temps a repassar més. Recorda, en joc, aquestes entrades dobles per gaudir de Bojos pels 90, aquesta gran festassa d'aquest dissabte a la Ciutadella Roses. És que t'ho organitzem tot, eh? Això mola. Va, moment dels figaflaues, això mateix, que no s'acabi.

0: RAC 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Els bombers, els superherois del segle XXI, gent que molen sense voler. Són alts, són forts, són guapos, amb la manguera penjant tot el dia, marpuga.
5: Que rico.
4: I per què porto 20 anys conduint i no sé mai on apartar-me quan el camió de bombers té part darrere? Sí. Bombers, cal baixar per una barana a través d'un forat? En sèrio? Si tanta pressa tens, no pots fer les casernes de bombers d'un pis i que hi hagi allà on estàs tu veient la tele esperant la guàrdia al costat del camió? Si hi ha un edifici en flames i 10 persones atrapades, he de trucar al mateix tio que si el meu gat ha pujat a un arbre. No hauríem de fer departaments dins del propi cos de bombers, com la Guàrdia Urbana, que no és policia de veritat, que l'avises per coses petites.
5: Oh!
4: I no es treuen l'uniforme ni per anar a cagar, eh? Tot el dia amb uniformes. I per què no veig mai bombers apagant incendis amb extintors, si són obligatoris a totes les oficines?
3: Es comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
6: Ja tardes.
7: Ràdio en estat pur.
6: Amb l'Enric Font.
7: A RAC 105.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, bona tarda a tothom. Hola. A veure, jo ara ja estic feliçment casada.
2: Sí.
1: Però fa molt de temps, en una discoteca, quan era joveneta, va vindre un noi, lo típic et pregunta, no?
2: Sí.
1: Hola, com et dius? I jo li dic, Carmen.
2: Carmen, sí.
1: I em diu, ostres, eres un transformer.
2: Com?
1: I jo, perdona? Diu, sí, Carmen. Mare meva, nois, així no es lliga. No es lliga mai. Ciao a tothom.
2: Perdona, que m'estic recuperant.
3: Jo vaig conèixer la meva parella a la discoteca La Nau de Banyoles.
2: Home!
3: A ritme de la cançó Torero de Xayan.
2: No!
3: Vaig fer tan malament ballant que li vaig fotre gràcia i aquí seguim.
2: Oh!
3: Vinga, que vagi bé.
2: Oita'l, oita'l, oita'l! Imagina com ballem això. Que se la va lligar, eh? Torero! Ole! No és que... Què feies, de toro, de torero? De què feies?
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
0: Ja Tardes. Amb Enric Font.
2: Som

la història de Hugel amb aquest Jamaican Bam Bam, una que està triomfant molt, eh? Però molt, molt, molt. Com sempre, doncs, un plaer estar al teu costat, que ja va sent hora, no?, de marxar. Sí, sí. A 3 minutets i arribarem a les 9.

0: de Bojos pels 90, home! Mega festival d'aquest dissabte. Recorda, a la Ciutadella, Roses, a Sons del Món. Doncs atenció, perquè els afortunats són... en Sergi, l'Ester, en Tito i en Marc. Enhorabona! Enhorabona! Gaudir de... per exemple, la música dels The Soul Lovers i amb una festa purament dels 90,
1: Festa, sí, sí. Festa!
0: Festa, festa de veritat. Ara sí que marxarem.
1: Sí.
0: Demà més històries aquí al Xatarda, si saps, a partir de les 5. Va, i toquem el 2 amb aquesta de Capital Cities, recuperant aquest Safe and Sound. Ara sí. Que vagi bé,
2: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Demà més aquí estarem com un clau.
2: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, xau, pescau, bacalao.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: la teva música.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Rex Hensing.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una fricada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Això és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Em recorda el rotllo que David Lyme, no? Quan ve el Cubino aquí em diu, nen, no diguis això.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
0: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: amb aquesta música.
1: Fins i tot el ventilador balla.
0: L'estiu a RAC 105.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: I'd risk it all for you.
0: RAC 105.
4: La teva música.

0: teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
2: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, el 5 i el 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Bon dia, Messi.
2: Sí, buenos días.
1: Lamín, bon dia.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro?
2: Ya no la conozco de nada.
3: El seu temps ja passat, ¿no?
2: Sí, el pibe este me robó el 10 de la camiseta, lo lleva de la hora.
3: Te robó porque tú ya eres un avi, o sea...
2: Soy un abuelo, sí, pero no. Marqué más goles que vos en el Mundial. Sí,
4: bueno, escolta'm, va,
5: estás calfant, això,
4: estampau,
3: tu m'has banyat a mi, o sigui que m'has tocat els pebrots.
2: Sí, tenia la pija bien chica. Seguro que no te creció.
3: Tens guanya.
2: Sos un pecho frío. Que cuando habla pasa menos cosas que cuando hablo yo.
3: Sí, yo faré un gol.
4: Pot ser que sigueu els dos millors jugadors amb menys sang a les venes, sí, quan parleu, per això no.
2: Sí, bueno.
3: Uau, jo estic calentíssim ara, eh?
5: A veure, enfadeu-vos els dos molt amb l'altre.
2: Te vamos a cerrar el orto.
3: Ah, jo sí que t'has tancat de tu, Tolili.
2: Però no valia decir Tolili.
3: Ja, és veritat.
5: Ernest, el separo, no? És que no sé què fer.
3: M'he passat una mica.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: això només passa. Ja
1: tardes. A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una fritada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo que... David Lime, no? Saps quan ve el Cubino aquí em diu nen? No diguis això.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Martina Codina Best Moments.
1: El típic cavall que el poses amb un no? Amb el típic transportí.
2: Perquè van parlar els del RAC1 amb el president de la Societat Espanyola de...
1: Què?
2: Els del RAC1.
3: L'altre dia la meva mare, jo m'estava queixant d'una tonteria, em va dir: Marc, mira, m'estic llegint un llibre on el protagonista... Per veure la vida d'una manera bonica i valorar el que té,
1: sí.
3: Bueno, va fer unes coses amb gent malalta i tal, per tal, i ell valora la vida. I
1: molt ben explicat, tal per tal. Sí. La informació sempre és bona si ens la dona la Mariona. I comencem dient que... Bueno, que hi ha una mala notícia. De fet, hi ha 12 morts en un incendi forestal a Almeria. Des d'on truques, carinyo?
4: Des de Calaf.
1: Des de Calaf.
5: Gavà.
1: Què vas cap al casal?
4: Casa...
3: Que xulo.
5: Si no ha acabat la frase.
1: Ha acabat la frase, Mar.
6: M'emporta un pepino.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

aquesta cançó era una novetat? RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.